0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
2: Hola, em dic Alba Imeric. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere de la muntanya

0: vacances marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo. Deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adéu.

0: Abonar-se a Saba és un win-win.
1: Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. Les

0: Dèria amb cara de preocupació, fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen, ara mateix, elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi,

Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: La nit.
2: Com es diu xirimiri en català? Xirimiri, per anomenar la pluja fina, és un nom molt bonic, però no està adaptat en català. És a dir, per molt que ho diem, no existeix la grafia adaptada en català xirimiri, amics inicial. I realment no ens cal, perquè tenim un munt de noms per fer-hi referència. Plubisqueig, pulcim, plugim, burrim, ximxim, pèl de gat, cotellim, enganyapastors. I aquí és quan ens posem tendres i realment pensem que el mot onomatopèic del basc xirimiri està molt bé, però no ens cal. És que xirimiri és tan graciós. A veure, també tenim un ximxim que ve d'un so i és una onomatopeia. Què més voleu? I vosaltres, com en dieu de la pluja fina? Xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Notícies en xarxa. Entre el gener i el setembre s'han triplicat les trucades relacionades amb fenòmens meteorològics al telèfon d'emergència 112 respecte al mateix període de l'any passat. I d'altra banda, els primers 9 mesos de l'any, les trucades relacionades amb incendis també s'han incrementat un 45%. En total, els serveis d'emergències han registrat 2.100.000 trucades, que representen un 10% més que l'any passat, i la seguretat continua centrant el volum més elevat, amb gairebé 609.000 trucades, seguides de les que reclamen també assistència sanitària.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: Tapeu bé l'orella.
1: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
2: Sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre, un programa que dediquem avui a l'ofici del columnista de premsa escrita, l'opinador de l'actualitat, el creador d'aquells textos breus, a llegir en no pas més de 2-3 minuts habitualment, i que solien anar, en la història de la premsa escrita i sobretot la premsa en paper, solien anar en un lateral de la pàgina, allò que històricament doncs havíem acabat anomenant com a columna i que en la història del periodisme també es podria haver considerat com un puntal, o digues-li columna estructural d'aquest edifici que era el diari. Els oficis d'avui, un columnista rebel que sovint pel broc gros no es mossega la llengua a l'hora de pentinar els líders de l'actualitat política del nostre país sense vergonya, sense cap vergonya, per exemple, amb el qui va ser el 130è president de la Generalitat com a objectiu de caça major. Tantes columnes ha dedicat el nostre convidat d'avui a Carles Puigdemont que li han sigut suficients per aplegar-les en un format més apaisat i més reposat que no pas el diari, en el format que és el llibre, el protagonista del nostre programa. El protagonista d'avui es titula Puigdemont, el retorn del Vivales, i l'autor d'aquest llibre és l'Albert Soler, periodista del Diari de Girona des de fa més de 15 anys. Abans havia treballat també el diari El Punt i el Nou Diari, amb dos a la ciutat de Girona. El Diari de Girona hi escriu columnes o cròniques, hi escriu articles d'opinió i hi escriu entrevistes que es publiquen habitualment a la contraportada. Albert, sigues molt benvingut a la ràdio, què tal?
3: Pues molt bé, aquí estic, a l'Escala, que és, que ja saps tu, com a la meva segona casa.
2: Què és? A veure, abans que res, m'has d'aclarir què és un Vivales.
3: Un Vivales, segons el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, allà diu, persona vividora i desaprensiva. I vaig pensar, hòstia, vividor? Vividor, que estómago és, en Puigdemont. I desaprensiu, desaprensiu és la persona, també segons el diccionari, que només mira per ell. I per tant vaig pensar que seria venia més bé. Bueno, perdona, més que pensar-ho jo, ho va pensar el meu pare, Déu l'hagi perdonat, que fa temps estàvem, quan va començar tota la història del procés, estàvem a la casa seva mirant la tele, va sortir l'aleshores encara Puigdemont i va dir, amb allò que diuen els vells, amb aquell to, aquest és un Vivales. I em va fer molta gràcia la paraula, no? Perquè és una paraula que no existeix en català, és castellana, però és d'aquestes que els catalans han fet servir sempre, no? Com sinvergüenza, Vivales. I me va agradar i la vaig recuperar en un article titulat algo així del Vivales, no? Uh-huh. I des de llavors sempre més en els meus articles ja no he dit mai més la paraula Puigdemont, sinó que sempre més he escrit Vivales, fins al punt de que ja és una marca registrada quasi.
2: Uh-huh. Albert, agafant expressions d'aquestes dels avis, tu veus un porró?
3: No. No, i alguna vegada que ho he intentat he acabat canviant-me la camisa, o sigui que no.
2: Poder ho has provat pel tarot més que pel gallet.
3: Ah, potser sí, s'ha de fer pel gallet.
2: Home, sisplau.
3: Doncs sí, devia ser el fallo. Ara no. Jo solo el solia agafar pel petit
2: i m'havies pel gros.
3: Sí. O sigui, m'equivocava.
2: I clar, pues, clar.
3: Devia ser això.
2: No, jo ho deia a l'hora d'anar a buscar una expressió d'aquestes com Vivales. Tu escrius pel broc gros.
3: Sí, sí, bec pel broc gros i escric pel broc gros, no? Em penso que era en no sé qui va dir de Tom Sharp, que vivia a l'Empordà, justament.
2: A l'entorn de Palamós.
3: Sí. Sí, vivia per allà, no? I el van comparar, perquè era britànic, els britànics són molt de la ironia, no? I deien, hi ha gent que dissecciona l'actualitat amb el bisturí, i en Tom Sharp ho fa amb una motoserra. Uh-huh. Pues jo potser sóc dels que fa més amb motoserra que amb el bisturí, sí.
2: Uh-huh. O si t'haguessis dedicat a la pintura, no haguessis fet un pinzell d'aquells de pèl de cua de cavall, sinó que haguessis fet amb la brotxa gorda.
3: No, hauria sigut com en Pollock, no? que tirava la pintura amunt i avall i a veure com quedava.
2: Uh-huh. 102 columnes hi ha en aquest llibre, Puigdemont, el retorn del Vivales, 102 columnes on a banda del protagonisme principal, la peça de caça major, deia jo a la introducció, no deixes pedra sobre pedra.
3: Perdó, fa gràcia que diguis peça de caça major, perquè em penso que es diu Puigdemont caça major, em penso.
2: Ara me fas dubtar i hauria d'anar a buscar el perfil.
3: El que realment és casa major, sí.
2: D'on surt aquest capficament amb la figura de Puigdemont? Perquè dius, a veure, segurament de columnistes o d'opinadors n'hi ha hagut molts en contra de tot el procés, o en contra de tot el processisme, diguem-ne, però no sé si n'hi ha cap com tu, que hagi fet aquesta quantitat d'articles, de columnes, dèiem avui, en contra d'aquest discurs, d'aquest procés.
3: De fet, vaig veure que eren moltes quan em vaig començar a agafar pel llibre, no? Vaig pensar que carai, sí que n'he escrit, que sortiran en Puigdemont. De fet, per això, val a dir que són 102 columnes, però no és el protagonista de totes, el Vivales, sinó que ell surt, en algunes, evidentment, a moltes, és el protagonista, però en d'altres és un secundari, fins i tot una peça d'atrezzo, no? Jo he agafat totes les que hi surt ell, encara que no sigui el protagonista. Però bé, no vull defugir la pregunta, eh? El per què... És que em sembla un personatge bastant... que sembla ideal per un columnista com jo, que li agrada la ironia i el sarcasme, no? Perquè gairebé m'ho dona fet. És un personatge, per mi, tan ridícul que gairebé és una caricatura en si mateix. I això facilita molt les coses. Evidentment, a Catalunya no en falten de personatges caricaturescos i ridículs. Però aquest jo crec que és molt bo, perquè a més és un vividor, perquè ha trobat una manera de viure sense fotre ni brot i ha enganyat a molta gent. Ara molts s'estan adonant que tot era una farsa, no? Que jo ho deia des del començament, però en fi, per no entrar en temes polítics, el cas que em fa riure. I jo crec que això és la clau de per què li dedico bastantes columnes, que és perquè simplement em fa riure, i les coses que em fan riure els hi tinc molt de carinyo. O sigui, és carinyo el que li tinc.
2: No només carregues contra el sector polític. Ni el teu gremi se'n salva en aquell lloc, que pel teu gremi vull indicar el periodístic, amb mitjans com TV3 al capdavant. També li claves una sèrie de puies a la televisió de Catalunya impressionants.
3: Sí, però perquè és la que veig, o veia, perquè haig de dir que des que es va tenir que reconfigurar tota la història aquesta de les teles, a casa no hem aconseguit veure TV3. No sé si és que me l'han tallat expressament.
2: Podria ser. La tele.
3: I sí, home, perquè TV3 hi ha hagut molts de moments, igual que Catalunya Ràdio, que feia una mica de... Faria vergonya aliena si no fes riure. A mi m'ha fet riure moltes coses de TV3, de Catalunya Ràdio. Clar, jo ja sé que és la ràdio i la televisió nacional de Catalunya, però home, encara que sigui així, una mica de vergonyeta haurien de tenir. De vegades veus unes notícies, una manera d'enfocar les notícies, sobretot durant els anys àlgids del procés, que semblava, més que periodisme, semblava propaganda. Encara que sigui una tele pública, jo crec que ha de fer més periodisme que propaganda. Però en lloc d'emprenyar-me, que és el que se sol fer, jo m'hi diverteixo. És la meva manera de ser, eh? No és pas que em costi gaire escriure així.
2: I com escriu aquest Albert Soler? Es deuen estar preguntant alguns dels oients que ara senten l'entrevista. Doncs escriu, si fa no fa, així. Aquest és un fragment, ara que parlem de premsa, de televisió, i hi ha un fragment d'una columna que em vaig apuntar. Diu, un, en la seva innocència, creia que sí, o que ets impertinent... Perdó. Un, en la seva innocència, creia que si no ets impertinent, no ets periodista. Això definiria una mica l'ofici. El governet, que és així, va creant també llenguatge o definicions, eh? L'Albert diu, el governet m'ha fet entendre que si no ets llepaculs no mereixes ser periodista a Catalunya. Senyor Vivales, digui'ns una cosa bonica, porfa, que és per TV3. I aquest senyor Vivalis diria, Espanya feixista, i vinga aplaudiments, i vinga bravos i visques dels periodistes. Dius, a veure, es pot tenir mala llet, però a vegades, si ho veus com un conte, sembla que estem llegint un conte per la mainada.
3: Sí, bueno, és que de fet, com que tracten els catalans com a mainada, jo he pensat que la millor manera de dirigir-m'hi també és com a mainada. Però a més a més, a mi m'agrada escriure així perquè jo sé que els polítics, com que fa anys que els conec, les crítiques serioses els rellisquen molt, no? I he descobert que collonar-los, que es diu aquí l'Empordà, o sigui, riure tant d'ells, el sarcasme, els fa molt més mal. Això no ho suporten. Poden suportar que els critiquis seriosament, però que te'n riguis d'ells és una cosa que encara els fa mal. I per això m'hi abono.
2: I això ho has notat? Has trepitjat ulls de poll? Notes que has trepitjat ulls de poll?
3: Sí.
2: Allò, et deuen tenir en algun despatx i deu veure una Diana amb la teva cara al mig,
3: sí,
2: i deuen clavadars.
3: En el meu director de diari, exdirector ara, en Sergalló, quan encara era director, un senador del Regne d'Espanya, tot i que gironí i independentista, que té una copisteria a Girona i que el seu cognom comença per Mata i acaba per Mala, va trobar en el meu director pel carrer i després de saludar-lo li va dir: bueno, i a veure si fem callar l'Albert Soler, eh? El meu director s'ho va fer rient i m'ho va explicar rient, però li va semblar molt bèstia, i a mi també, que tot un senador del Regne d'Espanya, que se suposa que ha de defensar les llibertats i entre elles la dispersió de premsa, li digués a un director de diari que a veure si em feia callar. Bueno, és un exemple, no? Sé que no els agrada i per això m'hi abono. És més, el Vivales, no sé si ho saps això, Abel, que em va posar una denúncia per un dels articles que surt del diari.
2: Vaja, quin recorregut va tenir.
3: Encara està vigent, perquè l'ha posat a Bèlgica, a Waterloo, bueno, a Brussel·les l'ha posat la denúncia, i les coses allà encara van més a poc a poc que aquí. És una denúncia civil, i primer ha de presentar un les proves, després l'altra part, al cap d'un mes, un altre les proves, i així va fent, portem així més d'un any. Em demana un euro de compensació per atemptar contra el seu honor. O sigui, ell valora el seu honor en un euro, i jo crec que exagera. Jo crec que és gallera. Però
2: Albert,
3: per ell és un euro.
2: Tots comencem a tenir una edat, ja ens afaitem, uns s'afaiten més sovint que altres, però tothom té un passat. Tu havies treballat amb en Carles Puigdemont al diari El Punt. No sé si gaire a prop, no sé si a la mateixa secció o no, no en tens massa bon record ja. Llavors, alguna columna, em sembla, de les primeres cronològicament que hi ha en el llibre, em fa referència.
3: Sí, hi vaig treballar durant... Jo vaig estar 3 anys al Punt, i ell n'era el subdirector, si no m'equivoco. Tenia un càrrec. Jo, com que em perdo amb els càrrecs, i com que mai he tingut cap càrrec, mai sé qui és subdirector, qui és cap d'això, i penso que era subdirector. I sí, vaig estar 3 anys amb ell a una redacció, però proper o no proper, home, jo era un pelacanyes i ell era subdirector. Home, sí que tenim algun tracte, i ara podria dir: ah, era això, era l'altre. La veritat és que era un tio normal i corrent. Algun en la columna n'he fet referència, però tampoc és que destaqués per res, la veritat.
2: L'Albert no s'estima els polítics, l'Albert no creu en el sistema periodístic com l'ofici de la manera com està avui, i tampoc creu massa en els que fan humor. Ell intenta fer ironia, sarcasme, ens explicava fa uns instants, però també és molt crític amb els humoristes d'aquest país. I entre cell i cella hi ha un nom també que apareix en alguna columna, com en Peyu. La columna de l'octubre del 21 diu: en Peyu és sincera. Que li vas fotre una destralada.
3: Ah, sí?
2: Perquè,
3: no ho recordava.
2: Anava dedicada aquella columna amb algunes declaracions que havia fet en Peyu sobre la reina i la seva filla.
3: Em sona, sí, sí, sí.
2: Bé, en tot cas, hi ha límits a l'humor o a la ironia? Quins haurien de ser aquests límits, si és que...
3: Mira,
2: si
3: és una pregunta que es fa molt sovint, no? Jo, per mi, diria que no n'hi ha d'haver, així. Després penses: bueno, potser sí, evidentment, no faria riure d'una malaltia greu, això, com a molt, això, de la mort, de la mort, ben d'aquí, també es pot fer ironia, es pot fer broma. Penso que va ser en Woody Allen que va dir que l'humor, que no, que la comèdia és només tragèdia més temps. Per tant, de qualsevol cosa em pot fer humor, fins i tot de la mort d'algú, quan ha passat un temps, anys potser, segles, si vols tu. Ara, hi ha límits. Jo crec que els límits que em poso jo és de gent malalta. De malalta de veritat. Jo no em fotria amb algú que està patint un càncer, encara que sigui algú que li tingui a venir, o si m'hi fotés amb ell, no seria causa de la malaltia, no? Aquest és l'únic límit que crec jo, no? L'altre, per què no? Està molt de moda això, ara, de posar límits a tot, no? A l'humor, no només a l'humor, a la llibertat d'expressió. Jo sóc un gran, gran, gran defensor de la llibertat d'expressió. Jo, per mi, que tothom digui el que vulgui. És més, i val, a veure, jo ni tan sols consideraria delicte l'apologia del terrorisme, ni l'andacisme, ni de res. Tothom que digui el que vulgui. Ara, una altra cosa són els fets, però per parlar, jo crec que s'ha de poder dir tot, absolutament tot. La llei no és tan laxa com jo en aquest sentit, però jo dono la meva opinió. tant l'humor com la llibertat d'expressió, per tant, l'humor no és més que una part de la llibertat d'expressió, ha de tenir carta blanca per fotre's amb qui vulgui. Li has de poder dir, t'has de poder riure de la Xus, que va sortir aquest dia, per aquesta grassa, doncs clar que sí. I igual que ella se'n pot riure de mi perquè sóc calvo. I què? Pues l'humor és això, encara que defectes físics. De vegades me diuen que això, me tiren encara que aprofito els defectes físics de la gent per fotre'm, no? M'he rigut de l'aspecte físic d'en Junqueras, d'en Pujol, de la Lala Xus, de molta gent, no? I per què no? A vegades ho discuteixo amb el meu director, no? Jo li dic, això és una tradició del segle d'or, ja en Quevedo ho feia. Per què no ens hem de fotre amb
2: era amb seu nombre a una nariz pegada...
3: I mil d'altres, sí, ah. sí, clar que sí. Evidentment, si està a favor de la llibertat d'expressió, has d'acceptar també que els altres l'exerceixin contra tu.
2: Quines te n'han dit a tu?
3: La veritat és que la xarxa...
2: Ve la reclamació aquesta que feien en el teu director, per exemple.
3: No? Sí, sí, sí. I hi ha altres, no sé...
2: A dia d'avui, també, no tens xarxes socials.
3: Tu. Sí que en tinc.
2: Sí?
3: Sí, i tant. I això és allà on té la gent més insulta i més valent i més amenaça. Això és molt català, també, eh? La gent, anònimament i des de les xarxes, és capaç de dir-te qualsevol cosa. Però, en canvi, pel carrer, raro seria que em trobés algú que em digués res. Uh-huh. Un ja s'hi fa, això, va amb el sou.
2: Què se n'ha fet de l'oasi català?
3: S'ha assecat, és part del desert. No vaig estimar mai l'oasi que té l'home. Això no van voler fer creure. Què oasi? Aquí la gent ha sigut tan cabrona com per tot. O més. Jo crec que l'oasi català ens ho vam fer creure per no dir-nos aquí, som més cabrons que enlloc i fem veure que no, però per darrere te la foten més que altres llocs. Mm. Això és l'oasi català. No, l'oasi català.
2: Albert, estem en un programa de llibres.
3: Ai, sí.
2: Es diu
3: Ai, sí.
2: Els oficis del llibre.
3: Ai, sí.
2: Ets lector? Com te defineixes com a lector, tu?
3: Peculiar i estrany, no? La meva dona, que també és periodista i a més periodista cultural, de vegades m'ho tira encara, i altra gent també, perquè haig de confessar una cosa aquí i que sona com heretgia, quasi no m'agraden els clàssics, és a dir, sóc incapaç de llegir res que estigui escrit més enrere del segle XX, com a molt al final del XIX. L'anterior m'avorreix soberanament, per tant, sóc això, sóc un lector de novel·la, sobretot novel·la, també assaig, però sobretot contemporani no vol dir d'ara mateix, del segle XX, sobretot, i sobretot novel·la, i m'agrada molt els novel·listes que saben fer anar la ironia, perquè la ironia és una cosa molt curiosa, si és com posar sal al menjar, saps? Si em poses massa de sal, queda molt malament el plat. S'ha de posar la dosi justa. I l'ironia en novel·la i assaig costa molt posar la dosi justa.
2: Uh-huh.
3: I
2: on llegeixes? Al llit?
3: En paper. Ah. Per començar, en paper. No tinc això que es diu e-books i coses d'aquestes. En paper. Llegeixo normalment al sofà, i no només al sofà, a bars, perquè, per exemple, m'agrada quan vaig a algun lloc, a Barcelona o aquí o allà, m'emporto sempre un llibre a la mà. I si haig d'esperar una estona fent un cafè o així, doncs agafo el llibre i llegeixo ni que sigui unes quantes pàgines per passar l'estona, sí.
2: Quina és l'última lectura o què tens obert ara?
3: Ara estic llegint un que no és novel·la, justament. Es diu Mortalitat. I és d'un autor ja mort que es diu Christopher Hitchens, que era assagista i periodista, molt crític amb tot. I li van diagnosticar càncer terminal. Quan qualsevol s'enfonsaria, ell va començar a escriure uns articles a Vanity Fair sobre els seus pensaments durant la seva agonia, perquè des de que li van dir, comença quan li diagnostiquen el càncer, que ja no se'n sortirà, fins a la seva mort. Ell va escriure una sèrie d'articles boníssims. Quedo parat que algú en aquell estat tingui l'ànim i l'intel·ligència de seguir escrivint com sempre, seguir rient-se'n de tot, i sobretot de les religions. No només de les religions, de la gent que fins i tot de la gent que li diu has de ser fort, també se'n fot d'aquests. O sigui, és una cosa molt bèstia i s'ha de ser molt valent per escriure uns articles així quan t'estàs morint. Jo m'estic quedant acollonit amb el llibre aquest, Mortalitat. No és d'ara, eh? Deu tenir uns 10 anys o així.
2: Uh-huh. Doncs que anotat queda aquesta Mortalitat.
3: I és si... molt petit, és un llibre curtíssim.
2: I si tornem al món del periodisme o del columnisme, quins són els teus periodistes? O què llegeixes? Tens algun columnista de referència? Qui sap extreure aquesta ironia de l'actualitat o del fet noticiable?
3: Mira, Tinc un gran columnista de referència, el que passa que està mort de fa molts anys, perquè és de fa un segle, que és en Julio Camba. En Julio Camba, tinc, potser sense exagerar, dec tenir 8 o 10 llibres recopilatoris dels seus articles.
2: Ratlla el límit, eh? El límit de la marca que has posat. No sóc capaç de llegir res més enllà de...
3: És del segle XX, és del segle XX. Va morir, penso, poc després de la Guerra Civil.
2: Julio Camba.
3: Era contemporani d'en Pla, i amic d'en Pla, justament. Sobretot escrivia als anys 10, 20, 30, no? I de l'època de Pla, Gaciel, Xamar i tota aquesta colla. Julio Camba, i és fantàstic. Fan unes columnes... que dius a tot li treu punta, a tot li treu punta, i amb aquesta ironia que tant m'agrada, quan a vegades abans de començar a escriure, hòstia, no acabo d'agafar-hi el to en aquest tema que vull tractar, no? Agafo un llibre d'en Camba, llegeixo dos o tres columnes d'en Camba i ràpidament aquell to d'en Camba entra dins, no? I ets més capaç de fer servir això. Aprofito per dir que aquesta colla, els Camba, Chávez Nogales, Gaciel, Pla, Xamar, tots aquests eren dels anys 20, no? I llegeixo aquests tios amb 20 i pico d'anys, en Camba, per exemple, amb 23-24 anys, feia cròniques parlamentàries a Madrid. I dius, com pot ser que aquesta colla, amb 20 i pocs anys, escrivissin així? Què menjava aquesta gent? Avui dius a un nano de 23 anys que faci una crònica parlamentària i no sap ni què ha de fer, ni per on posar-s'hi. I aquella ironia, i aquell saber treure la punta a lo que ha dit aquest, a lo que ha fet l'altre, a com vesteix aquest... No només en Camba, en Camba, en Pla, tots aquests que he dit, aquesta generació dels anys 20 eren uns genis, eren prodigiosos.
2: Uh-huh. Albert, la ràdio, l'espai es medeix per minuts.
3: Vaja.
2: I amb això hauríem esgotat quasi els minuts. Et convido a fer un cafè i a seguir parlant fora de micro. I en tot cas, em sento orgullós d'haver tingut avui als Oficis del Llibre la ploma més rebel o més rabiosa que hi ha actualment, com a mínim en l'àmbit del periodisme de comarques gironines.
3: Qui paga el cafè?
2: Ja te'l pagaré jo.
3: Vale.
2: Ja el pagaré jo, amb això ja ens entendrem. Vull pensar que, malgrat tractar-se d'una ràdio pública, doncs ningú ens demanarà...
3: Ja que l'allà aquí, no? Ja que l'allà.
2: On vas a parar. Gràcies per venir, Albert, que un dia parlarem, però no és el cas d'avui, un dia parlarem del rei del mambo. Que això, de cara als oients fora de l'àmbit de Ràdio L'Escala, és difícil d'explicar, però algun dia podríem trobar la manera. Aquí queda l'interrogant. Hem entrevistat avui, a banda d'aquest periodista de Diari de Girona, el rei del mambo. Albert Soler, moltes gràcies. Fins una altra.
3: Fins una altra.
1: Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
2: I obrim nova pàgina de Bibliòfils. Avui sortim de terres catalanes i ens n'anem de moment cap a Lituània, on va néixer el 1865 el senyor Wilfrid Voynich, que moria a Nova York el 1930. Judit, avui sortim terres enllà. Què ho fa?
0: Doncs mira, ho fa que aquest personatge que us porto aquí és considerat un dels llibreters de vell i un bibliòfil dels més importants del món. O sigui, és d'aquells que té anomenada arreu, perquè també té una vida d'aquelles de pel·lícula, va fer moltes coses, va canviar els noms, no tot és clar, tot allò que va fer i com va arribar a fer les seves col·leccions, però bé, i ens va donar el nom d'un dels manuscrits més importants i mai traduït, perquè no sabem en quina llengua està escrita, que és el manuscrit Voynich, que li deu el nom amb ell, perquè estaven a la seva botiga, diguéssim, i ha generat de tot.
2: Fins i tot una novel·la editada fa no gaire.
0: Sí, guanyadora del Premi Empordà.
2: L'autor del qual va passar per aquí, sí.
0: O sigui que, per això us porto el Wilfrid Voynich, perquè val la pena de conèixer... a darrere d'aquell manuscrit anomenat, qui li va donar nom? Mireu, aquest senyor, d'entrada, es deia Michael Habdank Voynich. Com ha dit l'Abel, va néixer a Lituània i va morir a Nova York l'any 1930. Va ser revolucionari, antiquari i bibliòfil polonès. Voynich va dirigir un dels negocis de llibres rars més grans del món, però sempre se'l recorda per aquest manuscrit. Component era, formava part d'un seguit de grups revolucionaris que el van portar a ser deportat a Sibèria. Però a Sibèria va adquirir coneixement funcional de 18 llengües diferents. És a dir, no hi va perdre el temps, ni... No va plorar gaire, va treballar molt i va aprendre molt totes aquestes llengües. Tot això després, evidentment, li va servir. El juny del 1890 va escapar de Sibèria, va viatjar cap a l'oest en tren, va arribar a Hamburg, d'allà a Londres l'octubre de 1890, i primer sota un nom, Ivan Kelchevsky, va treballar amb Stepniak, que també era revolucionari, dins de la Societat d'Amics de la Llibertat Russa de Londres. I quan Stepniak mor en un accident, Voynich deixa l'activitat revolucionària i esdevé llibreter de vell. Seguint el consell de Richard Garnett, que era el conservador del Museu Britànic en aquell moment, el 1898 va obrir una llibreria a la Soho Square de Londres i va tenir prou sort trobant llibres rars, com ara un exemplar de la Bíblia de Malermi a Itàlia el 1902. Es va casar amb Ethel Lillian Bull, filla del matemàtic britànic George Bull, amb qui Voynich s'havia associat des de 1890. Va aconseguir la nacionalitat britànica el 1904 i d'aquí es va posar el nom Wilfried Michael Voynich. El 1914 obre una altra llibreria a Nova York, on s'estava cada cop més a causa de la Primera Guerra Mundial, i es va involucrar a fons en el comerç de llibres de vell, va escriure catàlegs i molts textos sobre el tema. El 1917, Voynich trasllada a la llibreria de Londres el número 175 del carrer Piccadilly, i aquell mateix any és investigat per l'FBI perquè corria un rumor sobre l'ús del xifratge de Bacon. L'informe detallava que comerciava amb manuscrits dels segles XIII, XII i XI i estimava el valor dels seus llibres en mig milió de dòlars, però en va resultar res de rellevant d'aquella investigació, sinó únicament que tenia un codi secret molt antic. O sigui que Voynich fa honor al seu manuscrit, eh? Aquesta famosa obra, que devia haver adquirit el 1912 a la Vila Mondragone, a Itàlia, però que es va presentar en públic per primer cop el 1915. I va tenir aquest manuscrit fins que va morir. Per això se'l coneix amb el seu nom. Doncs aquest era en Voynich, que darrere el manuscrit que us havia de dur.
2: Vinga, doncs sempre una figura misteriosa i marcada per l'aureola d'aquest famós manuscrit. Judit, moltes gràcies, fins la propera.
0: La propera.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
2: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
1: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.
3: Ai, ai, ai, ai.
4: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
5: Quin mal!
6: On?
5: Al coll! Tinc tortícoli!
6: Tortícoli! Radio Salil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: costa molt.
1: Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Giovanni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.

Un fet curiós és que les girafes tenen la mateixa quantitat de vèrtebres al coll que els humans, tot i que el coll d'una girafa pot arribar a fer fins a 2 metres de llarg. Tant els humans com les girafes tenim 7 vèrtebres al coll. No obstant això, les vèrtebres de les girafes tenen una longitud d'uns 25 centímetres cadascuna, mentre que les vèrtebres humanes tenen aproximadament uns 2,5 centímetres de longitud. Aquesta adaptació permet a les girafes arribar a aliments que es troben en les parts més altes dels arbres i així satisfer les seves necessitats alimentàries. A més, aquestes vèrtebres altes en el coll també poden proporcionar un avantatge en la defensa contra els depredadors.

0: Controvèrsia no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. Hi guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. Hi guanya tothom. Generalitat de Catalunya.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamores.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Jo estic molt contenta. I, en fi, no sé què més dir, però em sento bé.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
3: 107 de la FM.
4: De tota la vida.
5: Busca veu, oi?
6: Sona bé.

Els primogènits tenen més probabilitats de tenir un índex de massa corporal major i menys sensibilitat a la insulina, segons un estudi realitzat per la Universitat d'Auckland i publicat a la revista Nature. La investigació intenta donar llum sobre els possibles efectes en la descendència dels nostres hàbits de vida a llarg termini. Les evidències suggereixen que l'ordre de naixement pot influenciar el metabolisme i la composició del cos, des de la infantesa fins a l'edat adulta primerenca. Però l'impacte potencial de néixer primogènit o el segon a la mitjana d'edat continua sense aclarir. L'estudi va abastar l'anàlisi de 50 homes saludables, encara que amb un índex de massa corporal de més de 27, amb edats compreses entre els 40 i els 50, 26 primogènits i 24 segons fills. Els resultats clínics van concloure que els primogènits pesaven 5,9 kg més que els segons fills i tenien un índex de massa corporal de 29,1 davant del 27,5 del grup de segons fills. La investigació ofereix una ampla avaluació dels possibles efectes de l'ordre de naixement en la salut metabòlica, aclarint que els primogènits adults poden tenir un risc més gran de malalties cardiovasculars i metabòliques que els següents en la descendència.

0: te explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
5: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
6: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
7: Tria Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
8: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home de 83 anys ha mort aquest dimecres després de precipitar-se des del seu pis al carrer Narcís Soler de Figueres, al barri de l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i hauran de determinar les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda. Tot fa pensar que es tractaria d'un accident. Busquen figurants per participar en un documental sobre la Guerra Civil a Garriguella i Vilajuïga. Els interessats es poden posar en contacte amb els consistoris abans del 6 de novembre. La peça es rodarà el 22 de novembre. Roba una bicicleta de 1.500 euros a Empúria Brava i el detenen en menys d'una hora gràcies al localitzador. La policia local de Castelló d'Empúries va trobar el vehicle valorat a l'interior d'un habitatge i va arrestar un multireincident de 34 anys.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
1: Associació Rempen Flinfla, ea ea dudua.
2: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Continguts en xarxa. La bona cuina.
3: Us parla l'Isidre Pérez i fora bo de fer una miqueta de país i ampliar la nostra cultureta catalana. Avui us parlarem d'expressions i frases fetes que hi ha aquí a Catalunya que moltes vegades no són massa conegudes i que potser s'estan perdent. I segurament caldria o bé recuperar-les o, si més no, conservar-les. I a mida que les anem coneixent, doncs seria bo d'anar-les fent servir quan tinguem ocasió, perquè estem en una època social i política important, i una manera de fer país, doncs, pot ser aquesta, no? D'anar conservant aquestes expressions populars que hi han, que els que en diem vells doncs sí que coneixen i saben, però els que no ho som tant, donat aquesta evolució que hi ha i aquesta barreja de llengües, poder es van perdent. Molt bé, començarem per una expressió que també hi és en d'altres llengües segurament, que és el quedar-se per vestir sants. Suposo que tots sabem que això vol dir quedar-se solter, no? Bé, però el que poder no sabem és d'on ve aquesta expressió. Per què quedar-se per vestir sants vol dir quedar-se solter? Això ve de que antigament, quan venia o s'acostava la Setmana Santa, es vestien els sants que després sortien a les processons, els que sortien, o també a vegades els que es quedaven a les esglésies, perquè hi havia el costum de fer com una espècie de volta, i es visitaven, es deia seguir monuments, i consistia aquesta volta en visitar diverses esglésies d'un barri o d'una zona geogràfica determinada. Això es deia seguir monuments i anàvem veient els sants. Aleshores, cada, com que era una època festiva, cada sant se'l guarnia, se'l mudava i se'l vestia allò maco. Bé, els que feien aquesta activitat, les que feien més aviat, eren dones, perquè havien de ser verges, persones verges. Dic que eren dones la majoria, que és doncs, les que es trobaven més. Avui dia això jo no sé si serviria ja actualment, però bé, la qüestió era aquesta, de que a l'hora de vestir sants només ho podien fer persones de que conservessin la seva integritat. Per tant, hi ha aquesta expressió i es diu que si no et cases, o quan ja ets grandet i encara no t'has casat, l'únic que podràs fer segurament és vestir sants. I d'aquí ve aquesta expressió ja antiga, d'acord? I curiosa realment. Una altra expressió que tenim seria la d'anar de 21 botó. Aquesta expressió també és bastant coneguda i tots sabem que vol dir anar molt ben vestit, anar molt arreglat, anar molt mudat. Però d'on ve aquesta expressió? Aquesta expressió ve de que també antigament, clar, tots els orígens tenen una procedència més o menys antiga que s'ha anat conservant durant el temps. Aquesta poder no ho és tant, però sí, té una certa antiguitat. En els hotels, i aquests nois joves que eren aprenents normalment, que eren els que ens portaven les maletes i ens les agafaven quan arribaven i ens acompanyaven fins a l'habitació, o també en els bancs, aquests noiets meritoris que en deien, que eren aprenents, anaven vestits d'una manera bastant elegant, portaven com una espècie de casaques o jaquetes amb dues fileres de botons a cada banda, i aquests botons eren 21, normalment n'hi havia 10 a cada banda i un al mig. I clar, i també portaven un barret rodó. Com que anaven molt elegants, doncs, i portaven aquests 21 botó, per això, quan ens posem ja macos per sortir de festa, diem de que ens posem de 21 botó, fent alegoria amb aquests vestits que portaven aquests nois joves, d'acord? També una cosa curiosa i interessant. Una altra expressió que inclús molta gent catalana no sap. Què vol dir anar conill o anar conilla quan es tracta d'una noia, una dona? Anar conill, doncs anar conill, això, aquesta frase la sentireu molt a pobles petits de la Catalunya interior segurament, o a poblacions més grans amb persones ja d'una certa edat, perquè avui dia no es fa servir massa. Anar conill vol dir anar despullat, anar amb pilotes, com es diu vulgarment. I per què una persona que va despullada se li diu que va conilla? No sé si us heu fixat, quan heu anat al mercat, que hi ha on venen pollastres i conills, estan penjats cap per avall i els hi han tret la pell, els han despallat. Per tant, el conill, com que l'únic vestit, l'única roba que té és la pell, quan se li treu la pell queda despullat. I d'aquí ve l'expressió anar conill. Una persona quan va despullada va sense roba, igual com el conill que quan li treuen la roba va despullat, per això es diu anar conill. Una altra expressió també molt interessant, tindríem una altra, que és canviar de camisa. Què vol dir canviar de camisa? No vol dir que ens l'haguem estripat o embrutat i ens en posem una altra de neta, o que ens posem una camisa més elegant perquè anem amb una festa. No, canviar de camisa vol dir canviar d'idea, canviar d'opinió. Aquesta persona que opina d'una forma i després opina d'una altra. Aquest polític que primer és del Partit Socialista i després és d'Esquerra Republicana o del Partit Popular, no? Això, trànsfugues, que es diu en el món polític, també hi ha hagut casos d'aquests. Per tant, aquesta persona ha canviat d'idea, o a vegades d'interessos, que també podria ser, no? I ha canviat de partit. Per tant, popularment es diu que aquella persona ha canviat de camisa. També n'hi ha que en diuen canviar de jaqueta, però això seria una expressió més aviat d'origen castellà. Aquí en català es diu canviar de camisa, d'acord? Més expressions. Què vol dir ser una cosa de pa sucat amb oli? Doncs quan una cosa diem que és de pa sucat amb oli, no fa referència en absolut al menjar ni amb l'oli, sinó que vol dir que és una cosa que no té gaire valor, una cosa que no té gaire importància. Va, això és de pa sucat amb oli, vull dir que això no val res, d'acord? Són aquestes, repeteixo, expressions que abans es feien servir molt, sobretot la gent gran, en ambients populars o en barris, i avui mica en mica es van perdent i, com deia, hem d'anar recuperant. Heu sentit moltes vegades segurament de que aquella persona o l'altra té pa a l'ull. Què vol dir tenir pa a l'ull? No vol dir que li hagi esquitxat o li hagi anat una molla o una crosta de pa i se l'hagi ficat dins l'ull. No vol dir això. També pot passar, però no. Això vol dir que és una persona que no veu una cosa evident. Tenir pa a l'ull vol dir que coses senzilles i fàcils de veure, que veuria tothom, hi ha algú que no les veu, que no se n'adona, que no ho veus, que això és així i no de l'altra manera. Però si està molt clar, és que tu tens pa a l'ull, vol dir això, aquella persona que poder no hi cau en alguna cosa o la veu d'una manera diferent de la gran majoria, no? Una altra dita popular o frase feta: no sé ni carn ni peix. Què vol dir que no és ni carn ni peix? Doncs que és fruita, que és verdura, que és llegum, que és cereal, que és ou, no, doncs una cosa que no és ni carn ni peix vol dir que no és d'una manera concreta o d'una manera determinada. Aquest no és ni carn ni peix, no sabem si és mascle o és femella, no sabem si és bo o dolent, no sabem si és d'aquí o és d'allà. No sé, ni carn ni peix vol dir que és una cosa com ambigua, que no sabem ben bé qui és ni com és. És una forma de determinar, doncs, aquesta incertesa de persones o a vegades també de coses, eh? Bé, continuem amb les frases fetes o dites popular. Què vol dir trencar el son? Què vol dir que el son, el que et somni que tenien se'ns ha partit per la meitat, o que ens hem despertat sobtadament i hem tirat el despertador a terra i l'hem trencat? Doncs no, trencar el son vol dir fer una dormida curteta. Per exemple, quan acabem de dinar i hem d'anar a treballar a la tarda o a algun lloc o altre, i a l'estiu sobretot, que ens agafa aquella nyonya, no? Aquella mandra, ostres, amb la calor la pressió ens baixa i estem una mica aixafadets, i clar, quan acabem de menjar això es nota més, perquè la sang es concentra en l'estómac, que està treballant en aquell moment, i l'energia ens baixa i ens agafa aquesta mica de lleu cansament. I res, d'aquí 10 o 15 minuts hem d'anar a treballar, i amb aquests ànims que portem ho tenim malament. Doncs què fem? Trenquem el son, ens assentem al sofà o en un silló, i fem també un cop de cap, també se'n diu, un cop de cap, que no vol dir donar-nos un cop de cap contra la paret, sinó que és fer una dormida curteta. No tenim temps de fer una migdiada convencional, que pot ser de mitja hora o una hora i estirar-nos al llit, però dormim una miqueta, i d'aquesta manera, doncs, podem anar a treballar amb una miqueta més d'energia. És el mateix que s'aconsella quan estem conduint i ens agafa aquella son, normalment, torno a repetir, després d'haver menjat. I clar, això és molt perillós. Si estem a casa, anem pel carrer, o anem al metro o en el tren, l'únic que ens pot passar és de que no baixem a la parada que hem de baixar i després haguem de tirar enrere, que ens passem de parada. Però si anem conduint, això ja és més fotut, això ja és més perillós, no? Per tant, s'aconsella que quan un va conduint i li agafa la son, el millor que pot fer és parar en algun lloc que pugui, parar la cuneta o algun clar del bosc, i trencar el son, fer un cop de cap, dormir 5 o 10 minutets, després ja s'espavila una mica i ja podem conduir sense cap problema i sense cap perill. Això vol dir trencar el son. Parlant de la son, hi ha una altra expressió també relacionada, que vol dir treure's la son de les orelles. Què vol dir això? Que la son es posa a les orelles? Jo pensava que la son es posava en el cap o en el cos. No, treure la son de les orelles vol dir que ens espavilem, que estem una miqueta ensupits, que estem una miqueta amormats, que estem com adormits, aplatanats, que en diria una miqueta a les Canàries. I pel que hem de fer, convé que estem una mica més espavilarets. Per tant, quan estem fent una cosa a desgana a vegades, o de manera així lenta o ensupida, hi ha algú que ens diu: aviam si et treus la son de les orelles, perquè estàs aquí com molt ensupidet i molt aplatanadet. Per tant, és qüestió d'espavilar-se una miqueta, eh? Molt bé. Parlant de son, què vol dir deixar dormir un negoci? Els negocis dormen? Home, a vegades els negocis no massa bé, com ara que estem amb aquesta famosa crisi, no? I a vegades, doncs, costa de que un negoci tiri endavant, i hem de fer 50.000 peripècies o filigranes, inventant-se mil coses, promocions, ofertes, el que sigui, per no haver de tancar la porta. Deixar dormir un negoci no vol dir això, vol dir que no ens n'ocupem massa d'ell. En èpoques com aquesta que estic dient, que no fem el possible per revitalitzar-los, però inclús també pot ser en èpoques millors, en èpoques bones d'un negoci, si no hi estem a sobre, si no fem el que hem de fer perquè aquell negoci tiri endavant, rutlli, ser millors que la competència o oferir coses novedoses, coses interessants pel públic, vol dir que l'estem deixant a dormir, que no ens en preocupem massa d'aquest negoci, no? Realment, si és el nostre mitjà de vida un negoci, hem d'estar treballant constantment fent-hi coses per això, perquè no se'ns adormi i perquè no haguem de tancar la barraca, d'acord? Què vol dir, per exemple, somiar despert? Somiar despert vol dir una mica com seria el conte de la lletera, que m'imagino que ja coneixeu. Somiar despert vol dir que he tenir molta fantasia, no? Somiar o pensar o imaginar coses impossibles, coses que són molt difícils d'aconseguir, sinó impossibles, perquè diuen que impossible no hi ha res en aquesta vida. Però hi ha coses que són molt complicades, molt difícils i que són pràcticament impensables. Per tant, diu, aquesta persona està somiant despert, es pensa que això o allò i resulta que després redarà que no veu que no pot ser. Això vol dir somiar despert. Més expressions o frases fetes populars. Com veieu, totes aquestes que estem dient fins ara no es fan servir massa, i en tot cas, si les heu sentit alguna vegada, com hem dit abans, serà doncs o bé a gent gran o bé a pobles petits de l'interior, on es conserven més l'esperit popular, bàsicament en general de festes, tradicions, i en aquest cas de les dites populars. Bé, acabarem amb un parell de frases més. Què vol dir parlar a cau d'orella? Parlar a cau d'orella vol dir parlar en veu baixa. És com si volessin dir alguna cosa a algú i estem en una església o en un lloc que fan una conferència i no es pot parlar gaire fort perquè molestaríem. Doncs ens acostem a l'orella del nostre interlocutor i molt fluixet li diem alguna cosa. Això vol dir parlar a cau d'orella, allà al costadet i fluixet, en veu baixa, bàsicament, no? Què vol dir veure amb bons ulls? Els ulls no són ni bons ni dolents, els ulls són com són, poden ser macos o lletjos, grossos o petits, però bons o dolents no. Veure amb bons ulls vol dir estar-hi d'acord amb una cosa, veuria amb bons ulls que doncs la meva filla doncs anés amb aquell xicot perquè és un molt maco i m'agrada molt. Ho veuria amb bons ulls que passés això o passés allò. Doncs és una manera d'expressar un acord amb alguna cosa i es diu veure-hi amb bons ulls. I ja acabem amb l'última, que vol dir fer-se la barba d'or. Què vol dir? Que un ha d'agafar una barba d'or i posar-se-la aquí com si fos Carnestoltes? Doncs no, fer-se la barba d'or vol dir fer-se ric, enriquir-se. Abans hem parlat de deixar dormir un negoci i ara estem parlant d'una persona que es preocupa pel seu negoci, fa el possible perquè tiri endavant i realment el seu esforç ha tingut fruit, ha tingut èxit i s'ha fet ric. Vol dir que s'ha fet la barba d'or, d'acord? Bé, amics oients, fins aquí doncs aquest recull de frases fetes i dites populars. Aquestes coses i més són les que fem amb els grups de conversa Xerrem de tot arreu. Per tant, si voleu gaudir de tota aquesta riquesa de cultura popular i de passar de practicar català, l'únic que heu de fer és trucar un dia a la CAL, a la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, trucant al 93 415 9002 i us direm quin és el grup de conversa que cau més a prop vostre, d'acord?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
6: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
5: 012. La millor resposta.
4: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara de càncers avançats perquè amb una anàlisi de sang es pot oferir una visió més àmplia de l'heterogeneïtat d'aquest tipus de tumors. Ho ha demostrat una recerca del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, després que ha identificat que en el torrent sanguini també hi ha proteïnes produïdes per les cèl·lules tumorals que no es detecten en un teixit biopsiat. Més detalls, Anna Banyeres.
2: Els investigadors han confirmat que a la sang dels pacients amb càncer es poden identificar les mateixes proteïnes tumorals que en cas d'optar per una biòpsia del teixit, però també d'altres que no es poden detectar perquè s'han estès més enllà, el que confirma que l'anàlisi de sang és una opció molt vàlida per als estadis avançats o fins i tot en aquells casos que no és possible fer biòpsia, doctora Helena Gros.
3: Que a la sang pots trobar el material genètic i aquest hi pot identificar neoantígens que deriven d'altres lesions i així tenim una visió més global del tumor en un pacient.
2: Així mateix, l'estudi també ha permès identificar cèl·lules immunitàries capaces de combatre el tumor, una nova opció per a millorar immunoteràpies.
3: Enriquir aquesta població de linfòcits antitumorals per poder derivar teràpies cel·lulars i també per poder utilitzar aquesta informació per informar altres immunoteràpies personalitzades.
2: D'aquesta manera, l'anàlisi de sang se situa com una estratègia menys invasiva, però molt eficaç per abordar el càncer.
4: La xarxa de comunicació local.

0: En el 107 de la FM.
1: Mal de cap, tos, febre, dolor muscular.
2: Avui una mica de tot.
1: Tenim la millor recepta. Vagi al seu centre d'atenció primària.
2: Gràcies pel consell, però avui diumenge està tancat.
1: N'està segur? Molts centres obren al cap de setmana i també de nit.
2: El meu centre d'atenció primària tanca els diumenges.
1: El meu no tanca. Potser està a prop de casa seva.
2: O potser no.
1: Però segur que en té un d'obert a prop. Segur. Truqui al telèfon de Sanitat Respon i li diran quin. Informa't al telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 del centre d'atenció primària que tens més a prop. Generalitat de Catalunya.
3: Aquí sensació.
4: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

0: La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Llibres de ciència.
2: La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
3: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres, amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
3: Cada dia. Everyday.
4: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Hola, Martí, Núria, com esteu?
8: Estem molt bé.
9: Ara mateix venim de la botiga Rem.
7: Botiga Rem? I què venen allà?
9: És una botiga de roba electrònica.
7: Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
10: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
7: Uau, és increïble!
10: Rem, roba electrònica a la mora. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
9: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
11: Rem, electrònicament, en la teva ment.
12: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica. Riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
13: Ràdio Vila-sacra.
12: Sigues ric en vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 57.
2: Si busques una emissora clàssica, busca el dial. Tens Futimer per triar. Si busques un arxiu audiovisual de sensacions, aquí estàs al teu lloc.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: Els dos mercaders. Una vegada hi havia dos mercaders veïns. Un ho era de joies i de metalls fins, i l'altre de ferro vell. Un dia, el ferro vellaire hagué de fer un llarg viatge i demanar al seu veí si li voldria guardar la ferralla a dalt de les golfes mentre ell seria fora. L'argenter hi accedí, però quan el seu veí fou fora, li semblà que aquells ferragots deshonraven les seves joies de metalls i pedres fines i se les vengué. Quan tornà el ferrovellaire i li demanà la seva mercaderia, el veí digué que no tenia res del ferrogall, perquè les rates se li havien menjat tot. El pobre mercader, condolgut i arruïnat, acudia a demanar justícia al rei Salomó. Aquest li aconsellà que un dia, mentre el fill del mercader jugués, estés al carrer, li prengués, i que quan el pare li demanés raó, li respongués que se l'havia endut un esparver. El ferrovellaire seguia el consell del rei. Quan a l'argenter li preguntà on era el seu fill, el veí respongué allò que li havia recomanat el rei Salomó. Quan l'argenter sentí les raons del ferrovellaire, li digué que els esparvers no roben infants, i ell li explicà: no en feu cas, tampoc les rates no mengen ferro. L'argenter comprengué què volien dir les paraules del seu veí i li pagà fins l'últim diner el valor de la ferralla, i el veí li tornà el fill. Rondalles a peu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Temps al temps.

0: Notícies en xarxa.
1: La inflació es dispara impulsada per l'encariment dels carburants, que per aquest motiu mantindran les bonificacions actuals. Al setembre a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4,5% respecte del mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada a l'agost i la xifra més alta des de principis del 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. L'alça principal és la del gasoil, que és un 34% més car que un any enrere, i la gasolina un 27%. Amb aquests percentatges, la bonificació de 20 cèntims per litre continuarà igual al mes de novembre. També ha pujat un 11% el preu de la llum, però no arribi al 15% en què s'activen els descomptes fiscals. En el cas dels aliments, l'increment de preus és del 2,9% de mitjana, tot i que en alguns casos és molt més elevat. Passem als ous, als cítrics o les hortalisses, que s'encareixen més d'un 10%. El cas però més accentuat és el de les baies, amb un 47%.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
4: Ep!
5: Sí i no.
4: Cal explicar-ho.
3: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
6: Ei! És Ràdio Vila Sacra!
3: Comença a cuidar-te cada dia.

Palamós es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses, que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Notícies en xarxa.
1: El Mont Blanc, la muntanya més alta de l'Europa Occidental, ha guanyat prop de 2 metres d'altitud en 3 anys. És una pujada inesperada dels Alps, on les glaceres han retrocedit per l'escalfament global. Actualment, la muntanya mesura, doncs, 4.807 metres, segons el president de la Cambra de Topògraf a l'Alta Savoia, que assegura que el cim canvia constantment pel gruix de neu i també per la capa de gel que varia cada any en funció del vent i de les condicions meteorològiques.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa, de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
4: Pot ser part del canvi.
5: I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do? What

0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: No només és el que menges o allà on ho compres. Els serveis també han de ser de proximitat. La llum i el gas, les assegurances, les telecomunicacions, l'energia solar, la benzina i les assegurances de salut. Les empreses que són més a prop del teu cor.
2: Tria Catalunya.
3: El secret de l'amor.
2: Explica'ns el teu secret de l'amor.
4: 972-51-1268.
2: Deixa missatge i et visitarem.
5: Viu una història d'amor.

les webs per trobar parella ja sabeu que estan molt consolidades a la xarxa. És ben bé com allò dels documentals de la 2. Tothom diu que els mira, però després les audiències indiquen que la realitat és una altra. Bé, doncs, amb aquestes webs passa el contrari. Ningú confessa utilitzar-les, però en canvi les xifres asseguren que qui més qui menys les ha tastat alguna vegada. Bé, doncs avui us en expliquem una altra per a tots aquells que no les feu servir. Es diu Yesterday. Yesterdate. De data, en anglès. Una web que permet retrobar el primer amor de la vostra vida a través dels mapes de Google. La iniciativa és de l'inventor català Pep Torres i l'agència de comunicació interactiva Trigital, dirigida per la també barcelonina Mireia Caparrós. El funcionament és senzill. L'usuari localitza en el mapa de Google el lloc exacte on va tenir lloc el primer petó amb la seva estimada i deixa una nota amb les dades o la informació que serveixi perquè l'altra persona el reconegui. Els creadors de la web van partir d'un estudi que deia que un 59% dels homes i un 40% de les dones tornarien a tenir relacions sexuals amb la primera parella. Jo ja he deixat la meva nota. Ho dic per si ho vols anar a mirar.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: I parlant d'emocions...
1: 67.
2: Ganes de clàssics?
3: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

Amb més de 100 milions de discos venuts arreu del món, Neil Diamond és tot una llegenda de la música nord-americana i un artista que ha marcat la vida de diferents generacions. El nostre país va ser un referent dels qui van viure la dècada dels 60 i 70 i de retruc també per als qui vam créixer escoltant els seus hits melòdics al radiocasset del cotxe familiar les dècades següents. Com a compositor i intèrpret, al llarg de la seva trajectòria, Diamond ha aconseguit col·locar al top 10 fins a 38 cançons. Però, sens dubte, la que més èxits li ha reportat és

Diamond va escriure Sweet Caroline per a la seva dona, Marsha. Però Sweet Marsha no acabava d'encaixar en la tornada que havia compost. Necessitava un nom femení de tres síl·labes. Així que va fer una llista amb tots els que se li van acudir i Caroline, que en aquella època estava molt de moda gràcies a la filla del malaguanyat president Kennedy, va ser el que més li va agradar. Presentada el 1969, la cançó ràpidament va arribar a les primeres posicions de les llistes d'èxits i durant les dècades següents va ser versionada per més d'una vintena d'artistes. El que no es podia imaginar el cantant novaiorquès en aquell moment és que el tema s'acabaria convertint en un himne esportiu, i menys que ho seria dels Red Sox de Boston, l'equip de béisbol que és l'etern rival dels seus estimats Yankees. Bogarts with a chopper up the third baseline for Andujar. Long throw. They can't make the play. Here comes Bradley to score. And this game is tied. Tot va començar el 1997. Amy Tobey, una treballadora del club que s'encarregava de posar la música a l'estadi, la va fer sonar per megafonia en honor a una amiga seva que havia tingut una nena que es deia Caroline. La cançó va sonar entre la setena i la vuitena entrada de joc i va ser corejada per tot el públic. Així que Tobey va decidir que sempre que l'equip estigués guanyant a l'arribar en aquell moment del partit, la posaria. En poc temps, l'afició del Fenway Park va començar a considerar el tema com un amulet de bona sort. I el 2002, el club la va acabar adoptant com a himne oficial. Des de llavors, cada cop que en un partit sona el cor principal de la cançó amb la seva tornada inconfusible, els seguidors de l'equip coregen el so de les trompetes i repeteixen el So Good un total de 3 vegades.

0: Aquesta és la història que des de fa anys uneix Sweet Caroline i els Red Sox. Però quan el 15 d'abril de 2013 dues bombes van explotar a la línia de meta de la Marató de Boston causant 3 morts i més de 200 ferits, el tema es va convertir en gairebé un símbol de tota la ciutat. Tothom va quedar consternat i en aquests moments tan tristos, Neil Diamond va voler fer costat als seus compatriotes de Boston. Va aparèixer per sorpresa a la gespa del Fenway Park i va interpretar Sweet Caroline per a una afició que, totalment emocionada, la va cantar amb ell entre la 7ª i la 8ª entrada del partit que aquella tarda els Red Sox jugaven al seu estadi.
1: Thank you, Boston!

Més recentment, Diamond va voler solidaritzar-se també amb la crisi mundial generada per la pandèmia de la Covid-19, adaptant la lletra de Sweet Caroline a les recomanacions de prevenció de les autoritats sanitàries. El cantant va compartir un vídeo a les xarxes socials on va modificar la lletra original de la cançó per conscienciar sobre la importància del rentat de mans i la distància. Guitarra en mà i davant una llar de foc, donava aquest missatge als seus seguidors. Sé que estem passant per un moment molt dur ara mateix, però us estimo i crec que si cantem plegats, potser ens sentirem una mica millor.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
0: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió tocar ferro. L'expressió tocar ferro d'origen medieval significa prevenir-se contra la mala sort, contra la desgràcia o contra l'infortuni. A l'edat mitjana era costum llogar per cometre assassinats individus que quasi sempre eren malcarats i sovint tenien defectes físics, com ara ser geperuts, coixos o torts. Quan es veia que s'acostava algú de mal aspecte, s'avisava l'amic dient-li «toca ferro», que volia dir que agafés l'espasa, el punyal o qualsevol arma adient, que en aquella època eren de ferro, a fi de posar-se en guàrdia per defensar-se d'una possible agressió. Aquesta expressió ha arribat fins als nostres dies i avui en dia encara l'empren les persones zones supersticioses. Els italians toquen ferro com nosaltres. Altres llengües com el castellà, l'anglès, el francès, el romanès, el rus, el búlgar, el portuguès, el grec o el turc, per prevenir-se contra la malaurança, toquen fusta. I en algunes altres cultures no es toca ni ferro ni fusta, es creuen els dits. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots.

Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un nou equip sensor desenvolupat per l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, detecta i monitoritza de manera no invasiva els nivells d'oxigenació del cervell de nadons prematurs. Això permetria actuar en el cas que aquests nivells no fossin els adequats i evitar lesions cerebrals irreversibles en els infants. El dispositiu anomenat Babylux forma part d'un projecte europeu que pretén desenvolupar tecnologia per evitar discapacitats mentals en infants prematurs i funciona amb tecnologia de llum infraroja. Martina Giovanella és una de les investigadores de l'ICFO que participen en el projecte.
2: És un equip que funciona con luz infrarroja i que puede medir el flujo sanguíneo y la oxigenación en el cerebro de los bebés. Lleva aparatos ópticos de nueva generación y luego este equipo tiene un sensor que se puede poner en la cabeza de los bebés. El sensor envía luz y las recoge y mide esos parámetros de la

0: disminuir el número de niños que luego desarrollen discapacidades mentales.
1: De moment hi ha dos equips Babilux desenvolupats per l'ICFO i ubicats a Dinamarca i Itàlia. S'han fet assajos amb una trentena de nadons amb resultats molt positius, però encara calen més proves. De fet, poden passar fins a 10 anys abans que aquesta tecnologia s'apliqui de forma habitual als hospitals.

0: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Em dic Laia Expósito i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
2: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Vinyonet, de Puigjoan 2, i vinc a Maspau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Què més? Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
3: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.

0: Notícies en xarxa. El Fons Monetari Internacional revisa a l'alça la previsió de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava fa uns mesos. És més del doble del creixement previst per a la zona euro, que se situa en l'1,1%. Aquesta previsió manté Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives de creixement. L'FMI també pronostica que els preus pujaran un 2,7% l'any que ve, un punt menys que la d'aquest any. La taxa d'atur es mantindrà a prop del 10%, una dada molt alta per Europa, però històricament baixa per Espanya. L'organisme alerta que el context geopolític a l'Orient Mitjà pressiona l'economia i la inflació, però la tecnologia fa de contrapès amb la inversió en intel·ligència artificial. Així ho ha explicat l'economista en cap de l'FMI, Silvana Tenreiro.
1: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la IA, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya l'alça tant els preus com l'activitat econòmica, especialment el comerç i la inversió.
0: Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió de creixement per al 2026, fins al 3,1%, tot i que la inflació i el deute públic amenacen aquest creixement. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la IA i la tecnologia.
2: La xarxa de comunicació local.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62. Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir obres que mostren com nombrosos artistes han trobat una font d'inspiració. Doncs, això és la ràdio de Vila-sacra, amb el seu recull, una font d'inspiració i cultura. Moltes gràcies per la feina ben feta que feu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: la millor resposta.
1: Has vist Biel? Des que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
0: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
2: Com que el Vial aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Escolta.
1: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'àvia gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.

barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

0: Parlem ara uns minuts dels senyals sonors. Per exemple, el Barça anuncia els canvis de jugadors als partits de futbol que juga a Montjuïc amb aquest senyal sonor. Aquestes són les tres primeres notes de l'himne. Els senyals fan de reclam, serveixen per cridar l'atenció quan es vol anunciar alguna cosa al transport públic, per exemple. En trobem diferents exemples. I els hem analitzat amb el músic, divulgador musical i company Joan Vives en aquesta informació que ha recollit Joan García amb el muntatge d'Enric Vidal.
1: Avís de propera parada al metro.
2: Aquesta sintonia o jingle és molt escueta. La tríada de l'acord és probablement la reducció a l'essència del que és un identificatiu sonor. A més, és conclusiu, per tant, vaja, escuet i eficaç.
1: Encara més breu. Avís de propera parada als autobusos de TMB.
2: Aquest, a diferència de l'anterior, sembla que quedi com una mica més suspès, com si el fet d'anar cap amunt intentés mantenir l'atenció del públic, però continua mantenint la idea de captar l'atenció a través d'un senyal sonor que va més enllà d'un simple timbre com es feia antigament.
1: Ferrocarrils de la Generalitat també fa servir només dues notes.
2: Dominant tònica, així acaben totes les obres de música clàssica i de música atonal. És conclusiva, rotunda.
1: Els trens de Rodalies de Renfe és més llarg.
2: Aquí la diferència que hi ha amb les anteriors és que juguen amb dues acords de dues notes. Aquest so que sembla una marimba, doncs, vol com endolcir, ser amable, busca una sensació com més agradable, potser perquè s'associa a un viatge una mica més llarg i que l'anirem sentint de manera repetitiva, doncs que sigui com un so en forma de somriure.
1: I els trens i estacions francesos, la companyia SNCF, té un senyal més polifònic.
2: Interessant, és modern, vol ser com experimental, connecta amb l'esperit urbà, és una manera així com exòtica i que a més no és conclusiu, faltaria el ximpunt final, diguéssim, no? Per tant, ens deixa l'expectativa, vaja, però jo crec que aquí el que destaca més és que vol ser modern, no pretén ser simplement eficaç i bonic, sinó que li vol donar un plus de per dir alguna cosa, d'avantguarda.
1: I ara el so de l'autobús més premiat, el de la pel·lícula El 47, un autobús de l'any 1968. Així sonava l'avís de petició de parada.
2: Home, jo crec que aquest tipus d'avís, les persones que acumulen joventut el recordaran perquè és el que es feia sempre. En el moment en què hi afegim notes i una cadència musical, aleshores vol dir que volem que sigui com d'alguna manera l'equivalent a una marca comercial. És com si agaféssim el logo de la Coca-Cola i el convertíssim en so. Els publicistes aprofiten tots els recursos que tenen per promocionar el producte i és com si això hagués transcendit en el món de la comunicació sonora en els diferents transports o espais escènics, etc. Però vaja, en resum, aquest seria el clàssic. Això és com si tornéssim al Can Gregorià.
1: I acabem amb un so del teu àmbit, Joan. Segurament el més simfònic. Així visen a l'Auditori de Barcelona 5 minuts abans de començar el concert.

És preciós, és, això se'n diu Lament de Dresden, és un tema que és religiós, el fa servir Mendelssohn a la Sinfonia, la Reforma, el fa servir Wagner a l'òpera Parsifal, és molt bonic, molt delicat, molt suau, és una manera, allò gairebé a cau d'orella, de dir-vos atenció que d'aquí 5 minuts començarà el concert, no? És una manera com molt refinada que fa servir en aquest cas l'auditori d'avisar doncs això, els assistents al concert que està a punt de començar, i a més amb tota la semiòtica clàssica d'un tema que ens connecta amb la tradició romàntica germànica.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Notícies en xarxa.
3: Els pagesos denuncien la competència deslleial que suposen els productes que s'importen des de la fora de la Unió Europea i que segueixen també altres regulacions, com per exemple la del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest acord comercial entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que han reduït o bé eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i també el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que aquest tractat de lliure comerç és positiu.
4: És una acuerdo equilibrado donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno o el etanol, el azúcar, pero también tenemos una ventaja importante en el sector agrícola.
3: Els productes europeus poden exportar als països del Mercosur vins, licors, fruites o bé làctics, per exemple, sense aranzels. Per la Comissió Europea això representa una oportunitat per Catalunya amb molta tradició vinícola.
4: Catalunya tiene un interés, tiene potencial. Y si bajamos las tarifas, normalmente, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
3: L'acord del Mercosur està en vigor ara de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o bé rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica d'aquest pacte.
0: La xarxa de comunicació...

0: Cançons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: José Miguel o Habanera del Gúria és una peça popular i tradicional molt coneguda a la música basca i en el repertori d'habaneres peninsulars, atribuïda habitualment al compositor donostiarra Pablo Sorozábal. Malgrat el seu origen basc, té un ritme clàssic d'habanera i ha estat adoptada per nombrosos grups d'habaneres de Catalunya i del Cantàbric, així com orfeons com l'Orfeó de Donostiarra. L'escoltarem pel grup Mestre d'Aixa de Vilassar de Mar.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Sons del Món presenta L'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
2: Música i cinema.
3: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
5: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
6: ¿Qué problema hay?
5: Algo cambió.
7: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
5: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
6: ¿Sí?
5: Nosotros.
4: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
6: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
8: ¡Ya basta!
6: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
9: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
4: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
10: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
11: Bienvenido.
12: Creo que necesita uno más grande.
13: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
4: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
13: Bella, soy yo.

0: I parlant d'emocions.
1: 31.
2: Vale.
3: A Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar i raonar.

0: observar, perquè cal observar tot el que ens envolta amb molta atenció. Pensar, perquè cal pensar de què va tot el que ens envolta i les seves intencions. I raonar, perquè cal raonar el que més i millor ens interessa en el nostre dia a dia, per evitar ximpleries, fantasmes i savis de barra de bar.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra...

0: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
1: Sempre Empordà. És passió, és color, és vida, és humor, és amor, és dolç, és salat, és inimitable, és ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera, és amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció.

0: I parlant d'emocions.
1: 76.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: WhatsApp.
4: Da Brindisi in Italia, saluti a Radio Villa Sacra, un sacco di emozioni per tutti voi.
2: Ara, sempre, la teva veu.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un any poca solta? Un poema endevinalla? Un poema lliure? Ara ho descobrirem.
5: Hola, soc el Marc Satorra Villaró. El poema que he escollit es diu El poema de tot l'any i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Poema de tot l'any. Aquest poema de tot l'any és una endevinalla. Ningú no sap de quin any és i si algú ho sap, s'ho calla. És d'aquest any, de l'any passat, de l'any vinent, tal volta. És d'un any diurne i assenyat, o d'un any poca solta. Potser no cal saber-ne res, o no saber-ne massa, i vigilar on cau el pes. Quan fem alguna passa, perquè del temps el que se'n sap, és que no em té mesura i que jugar-ne és com jugar amb una criatura que tant si plora com si riu segur que no ens enganya i que per més que fem el viu al capdavall ens guanya. Aquest poema de tot l'any és un poema lliure si ens el prenem amb prou afany. Ens pot ajudar a viure.
4: Gràcies per recitar aquest poema tan diferent, Marc. Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
3: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
2: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
3: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
2: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.

0: Notícies en xarxa.
1: Un fenomen meteorològic excepcional amb una previsió i una predicció molt variable. Ara volem entendre com funcionen els models de predicció del Meteocat. En parlem amb Jordi Moré, ell és cap de l'àrea de modelització. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: El primer que li volem preguntar, i també per fer-nos una idea, quan parlem de models de predicció, de què estem parlant i sobretot com funcionen? Quina informació us aporten per poder després fer una previsió meteorològica?
2: Un model de predicció meteorològica és un model que simula l'evolució de l'atmosfera a partir de les lleis de la física. És l'eina bàsica en la que tots els meteoròlegs es basen per poder fer una predicció del temps de cara als propers dies, de cara a les properes hores. Representen una realitat aproximada del que passa a la realitat, és a dir, són una aproximació de la realitat. Aquests models, si som capaços de tenir una fotografia de l'estat actual de l'atmosfera, fan una evolució cap a on anirà de cara als propers hores o als propers dies. Quins problemes ens trobem? Primer, que no podem fer una fotografia del tot precisa de l'estat actual de l'atmosfera. Tenim moltíssimes dades, tenim satèl·lits, tenim radars meteorològics, tenim moltíssimes estacions arreu del planeta, però no tenim mesures a tots els llocs ni de totes les variables. Per tant, aquesta foto del que està fent ara és cada any més completa, tenim més observacions, però mai és del tot precisa, és a dir, és una aproximació del que realment està passant. I afegim que els nostres models tampoc són perfectes, perquè, com comentava, tot i que es basen en les lleis de la física, que les coneixem i estan ben demostrades, per temes de càlcul s'han de fer un seguit d'aproximacions que fan que aquests models també tinguin imprecisions. Si sumem les dues coses, fan que quan comencem d'aquesta foto imprecisa i la fem evolucionar cap al futur, a mesura que anem avançant en el temps, cada vegada aquesta predicció és més incerta. I, per tant, l'hem d'anar actualitzant, és a dir, hem de tornar a fer noves mesures, tornar a fer una fotografia precisa del que, o més precisa possible del que està passant, i fer noves simulacions que mirin cap al futur per anar corregint una mica aquest pronòstic.
1: De fet, estem parlant d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies poc precises que cal anar revisant i vigilant.
2: Exacte, aquesta foto imprecisa o incompleta, perquè ens falten observacions, perquè és impossible a nivell pràctic doncs, de poder-ho tenir, el que hem de fer és corregir-lo constantment. Fer diferents realitzacions, diferents simulacions dels models per tenir diferents escenaris possibles del que ens podem trobar en un futur. Quan tots aquests escenaris convergeixen, és a dir, són molt semblants, podem tenir una predicció doncs, amb més certesa. En d'altres situacions, com aquesta que hem viscut el dilluns i que comentaves, tenim un escenari molt més dispers, és a dir, tenim moltes realitzacions diferents amb escenaris força dispars entre si. I això ens està indicant que ens estem trobant en una situació que és força incerta i que, per tant, haurem d'anar seguint i haurem d'anar actualitzant per anar corregint i doncs, per poder-nos anticipar el màxim que puguem.
1: Són realitats aproximades, no és ben bé el que passarà, però amb tot el canvi climàtic ens hem de començar ja a preparar amb aquesta variabilitat, amb tan poc temps de marge i que realment les previsions siguin correctes, les prediccions siguin correctes?
2: Des del punt de vista del model, com que està basat en les lleis de la física, les lleis de la física en si mateixes no canvien amb el canvi climàtic, és a dir, el que sí que canvia és el context. Els models, pel fet de que es basen en la física, són capaços de veure doncs, fenòmens que potser en una zona com la nostra no es donaven amb tanta freqüència o no es donaven amb aquest grau d'intensitat, però, lògicament, aquest canvi de context climàtic fa, doncs això, que aquests fenòmens que abans es donaven en unes regions determinades ara es puguin donar també en d'altres, o fenòmens que abans es donaven amb poca freqüència ara siguin més freqüents. Però això els models meteorològics, en principi, no hauria de, o almenys teòricament, no hauria de ser una limitació, és a dir, no haurien de ser incapaços de poder simular fenòmens que no són tan freqüents, no? Però sí que requereixen de petites correccions o tenir en compte alguns elements per poder-los ajustar millor en aquests nous escenaris. Per tant, doncs, Els models són útils, però sí que requereixen alguns ajustos o algunes petites correccions que puguin doncs, ajudar a tenir en compte millor aquest nou escenari climàtic.
1: Avui hem volgut posar el focus en els models de predicció. Ho hem fet amb en Jordi Moré. Ell és cap de l'àrea de modelització del Meteocat. Senyor Moré, gràcies per atendre la nostra trucada.
2: Gràcies a vosaltres.

0: pot ser part del canvi.
1: A Ràdio Vila-sacra, observar, pensar i raonar.

0: Observar, perquè cal observar tot el que ens envolta amb molta atenció. Pensar, perquè cal pensar de què va tot el que ens envolta i les seves intencions. I raonar, perquè cal raonar el que més i millor ens interessa en el nostre dia a dia, per evitar ximpleries, fantasmes i savis de barra de bar.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra...

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.

0: Digues, Albert, que veig que aixeques la mà, t'aixeques el peu, et poses damunt la taula, digues, Albert, digues.
1: Doncs escolta.
0: T'escolto.
1: De tot el que hem dit, doncs, si hi ha un punt central, encara n'hi ha un altre que és més central. Tens moltes ganes, m'ho has comunicat, de parlar-ne. I avui parlem d'això, de pensar, i pensar és la ment. O sigui, primer hauríem d'endevinar una mica com és la moto i de com funciona aquesta moto. I després tindríem que dir què és el que la fa funcionar. Enveja, egoisme, mentides, crueltat... O sigui, tot això són efectes emocionals que es produeixen en la nostra ment. La nostra ment és complicada i una de les parts que contempla la nostra ment, molt important per cert, són les emocions i els sentiments. Però no és exclusivament el que nosaltres som. O sigui, les emocions, els sentiments, és només una part. El que passa que ens hi sentim tan identificats que quan volem parlar d'això, doncs ens quedem només en aquesta part, i és una part. O sigui, tot això funciona per un sistema que tenim que es diu el sistema nerviós, i que va parar, i aquest sistema, com si fos un clavejat, doncs, amb un òrgan, com podria ser l'estómac, com podria ser el cor o el fetge, doncs es diu el cervell, té dos sistemes. Això ara, doncs, la ciència hi està investigant tant, no? I ja se'n comença a saber molt. Curiosament, encara es veu que estem en les vassalles, o sigui, en els començaments de lo que realment amaga tot això, veritat. Però ja se sap que tenim un sistema central que controla la nostra part intel·lectual, o sigui, de tot el que podem pensar. I llavors es veu que hi ha un altre sistema que no el podem controlar, que és autònom, que va al seu aire, no? I diu que no filtra la realitat.
0: El cervell.
1: El cervell. No filtra la realitat. Aquesta realitat que sempre en parlem, doncs no és el que nosaltres creiem, sinó que és el que nosaltres pensem. O sigui que el que el cervell pensa i es creu, això en diem realitat. Fixa't que complicat arriba a ser tot això. O sigui, no et creguis res de lo que penses com a realitat, sinó només com lo que penses. Diu que el sistema autònom central és aquesta part imaginativa, que és la part més profunda de la nostra psicologia, i que d'aquí procedeix tot. Mira, hi ha un exemple que diu que si jo veig patir amb una altra persona, el meu cervell té la capacitat de simular aquest patiment en mi mateix i de recrear-lo. Això, en aquest moment, tenim això que en parlem tant i no sabem exactament el que és, no? Doncs mira, que senzill, un sentiment. Si veig a una altra persona alegre, doncs el mateix. Diu que jo entenc l'altre perquè el meu cervell recrea les sensacions que té l'altre. I és per això que ens podem comunicar. Hi ha un mecanisme en tot això. O sigui que nosaltres, el nostre cervell, té un estímul, un canvi, o sigui, hi ha algú que el sorprèn en un moment determinat, tant pot ser, doncs, un cop de vent com una paraula d'una persona, no? I això crea el que en diem una emoció. Aquesta emoció, que la rebem en aquest moment, produeix un sentiment. I aquest sentiment, que l'ha produït aquesta emoció que hem rebut, ens n'hem donat compte, no? És l'idea que tenim justament d'aquesta emoció. O sigui que la idea és la representació d'aquesta emoció inicial que hem tingut. Aquí tenim tot el mecanisme. Una emoció, un sentiment
0: fàcil
1: i una idea.
0: Facilillo, facilillo. Ara el que realment ens cal preguntar és quina és la capacitat de la nostra ment. La nostra ment és capaç d'assimilar-ho tot. Per exemple, la nostra ment, en quant a llengües, és capaç d'assimilar-les, d'aprendre-les totes. Els que vivim a Catalunya, per exemple, que som nats a Catalunya, cap problema, però els que venen de fora, el seu cervell els hi facilita que aprenguin el català o no? Molt bon dia, Mònica Jaume.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: Molt bé, tu ets responsable de la plataforma per la llengua.
2: Jo sóc que treballo al Consorci de Normalització de Vic i tinc el consorci, campanya a la plataforma.
0: Sí, treballes al Consorci de Normalització Lingüística de Vic.
2: De Vic, sí, sí.
0: Heu posat en marxa en català, si us plau.
2: Sisplau, parla'm en català.
0: Jo ara et pregunto, avui, com ja has escoltat, parlem del cervell, de la ment. Totes les ments tenen la capacitat d'aprendre una llengua?
2: I tant que sí, totes. Les llengües s'aprenen, doncs, bàsicament a partir de sentir-les i de practicar-les. També s'aprenen a l'aula, però s'aprenen bàsicament al carrer. I la capacitat d'aprendre llengües és a base d'això, de sentir-les. Per tant, si una llengua no la sents i no te la parlen, no l'aprens fàcilment, no sé què, hi posis moltes hores, això sí que ho pots fer. Però no d'una manera... Sempre costa un esforç aprendre'n, però aquest esforç s'ha de veure complementat amb una pràctica i amb un sentir. El sentir fa molt, ajuda molt.
0: Sí, el passat dijous en l'Ajuntament de Vic vau fer un acte d'alguna manera per potenciar el que es parli en català. En què va consistir aquest acte?
2: Doncs va ser l'acte de presentació d'una campanya que es diu Si us plau, parla'm en català. És una campanya que vol promoure l'ús de la llengua. Estem en un moment en què l'aprenentatge està molt assegurat. És a dir, una persona que no sap català té molt fàcil accés a l'aprenentatge a través dels consorcis de normalització, etc. Poden accedir fàcilment a aprendre la llengua i els que no són adults, els infants, a l'escola. Però en aquest moment el que preocupa més és l'ús social de la llengua. I és una campanya que pot semblar que va dirigida els no catalanoparlants, i en canvi és el contrari, ens inclou a tots. En el moment que ens demanen que parlem en català, és una campanya que incideix directament en els catalanoparlants. Perquè, ara que parlaven de ment, no sé, hi ha com un mecanisme que tenim tots que ens fa, si reflexionem i pensem, segur que ens ha passat a tots. Quan estem davant d'una persona que no coneixem o que pensam que és de fora, automàticament, normalment, no sempre, però la majoria de cases canviem i parlem en castellà. Llavors, és per conscienciar que aquest canvi de llengua la majoria de vegades no és necessari i que no fa cap bé, perquè si aquesta llengua no s'utilitza, la persona que encara no l'ha après, és molt difícil que l'aprengui, que se senti part d'aquest sistema lingüístic.
0: Sí, tinc entès que Francesc Escribano, que era el director de TV3, va estar present en l'acte, sí. I doncs, també es va dirigir a els assistents en aquest acte. Què va dir Francesc Escribano?
2: Escribano, bàsicament, primer és una persona que no té el català com a llengua materna, però que l'utilitza habitualment i normalment, que per tant ens interessava aquest perfil. I l'Escribano va dir coses molt interessants, però en ell, esclar, va incidir en la importància de tenir uns mitjans de comunicació en català, això és importantíssim. I també va fer referència a la gran oferta que hi ha de mitjans de comunicació en espanyol, però també en altres llengües, i si els comparem amb els que tenim en català, realment són pocs. Per tant, és molt important que els que tenim facin una programació de qualitat i cuidin molt l'aspecte lingüístic, perquè a través dels mitjans de comunicació, vull dir, és una cosa que arriba a tothom, i per tant és molt important que siguin en català, que n'hi hagi i que tinguin una qualitat.
0: Des de la teva opinió, i ara que no ens escolta ningú...
2: Ningú, oi?
0: Sí, quin és l'estat de la llengua catalana en els països catalans en el dia d'avui?
2: A veure, jo no voldria ser una persona negativa en absolut. El català és una llengua que no podem parlar d'una llengua normal, perquè no ho és. Estem en una situació, tots som... de bilingüisme, i això en principi no és una situació normal, perquè el bilingüisme no és mai 50% i 50%. El bilingüisme parteix, sempre que hi ha una situació de bilingüisme, hi ha una llengua més subordinada i una altra que, doncs, que predomina més, o com li vulgueu dir. És a dir, en aquest cas, en espanyol la veritat és que s'hi pot viure a Catalunya, sobretot si mirem per exemple a Barcelona i l'àrea metropolitana, te'n pot sortir perfectament. En canvi, una persona que parli només català és difícil que se'n surti. Vull dir que a l'hora de treballar i això, és normal també que li demanin saber una altra llengua. Això però no crec que la situació sigui... vull dir, no vull transmetre un missatge que la situació és dolenta. Actualment la llengua s'està ensenyant als instituts, a les escoles, i per mi el que em falta és una empenta a l'ús social, creure realment que aquesta llengua es pot utilitzar amb tota normalitat en tots els àmbits, i que és important en aquest moment que arriba molta gent de fora que percebin que ells són part d'aquest sistema lingüístic, i per formar part d'aquest sistema lingüístic els han de fer partíceps. Perquè també quan ens adreçam a una persona en castellà, perquè és de fora, l'estem fent diferent, l'estem marcant d'alguna manera, en dient tu ets diferent, per tant jo parlo en una altra llengua. Doncs el que ens falta ara és fer del català la verdadera llengua de relació, al carrer, a tot arreu. És a dir, cadascú té la seva llengua i a casa parla, no sé, o parlarà castellà, n'hi ha d'altres que parlen anglès, n'hi ha d'altres que parlen àrab, no ho sé. Però la llengua comuna i de relació seria important que fos el català, i aquesta campanya em vol incidir en això, en fer del català la llengua comuna.
0: Sí, sí, Mònica, quina és la llengua comuna actualment?
2: A mi m'agradaria pensar que el català també depèn molt de la part del territori en què ens moguem. La realitat no és homogènia a tot arreu. És diferent de si parlem, per exemple, de Vic, que si parlem de, no sé, no vull marcar, però de qualsevol població o àrea metropolitana. Però tampoc no hem de mitificar. És veritat que l'àrea metropolitana hi viu molta més gent, i el que està més subjecte a canvis. Però a tot arreu, com si diguéssim, a tot arreu es parla una mica més de castellà, jo crec. A Vic, per exemple, fa uns anys era molt, molt difícil, i ara se sent bastant al carrer.
0: Com em pots explicar que gent que porten aquí 20 anys renunci a tot el que tingui que veure amb Catalunya? Com ho expliques?
2: No, primer, això és una qüestió, no sempre té a veure amb llengua. Hem d'aconseguir que la llengua és molt difícil, perquè és un concepte que va lligat a moltes coses. Hem d'aconseguir fer de la llengua un concepte que manquem de diguéssim, de connotacions polítiques, etc. La llengua ens ha de servir per unir, en aquest cas. I si hi ha alguna persona que viu a Catalunya fa molts anys i no vol sentir parlar català o no li agrada el català, en aquest cas, en aquesta persona pot ser té un problema, però no és lingüístic. Si volgués, ho podria fer. El que passa que tot això és fruit, i el fet que canviem de llengua els catalanoparlants tampoc no ens hem de donar la culpa, és fruit d'un context de fa molts anys, d'un context de certa anormalitat. Per tant, tot això s'ha de contextualitzar, però s'ha de veure que es pot trencar i que podem sortir d'aquest cercle i fer això, que la llengua sigui un vehicle de comunicació normal entre la gent que viu a Catalunya. Igual, nosaltres, jo tinc un alumne que em diu, és veneçolana, i em diu, home, tothom em demana, ai, com és que parles català? Que bé que parles català, us parles molt bé. I home, però per què us estranyeu que jo vingui aquí i parli català? Si hagués anat a França, hagués parlat francès. Si hagués anat a Alemanya, hagués après alemany. Com que visc a Catalunya, he après i parlo català. És així de senzill, em deia ella. Doncs hem d'entendre que les coses haurien, no són, però haurien de ser així de senzilles. Vivim a Catalunya i parlem català. És així.
3: Molt bé, Mònica. Doncs mira, el temps a la ràdio ja saps que vola. T'agraïm moltíssim la participació i et deixem un minut per si vols afegir alguna cosa que la nostra imperfectament, i mai millor dit, no t'hagi preguntat.
2: Si en voleu més informació, podeu entrar al web www.parlacatalà.cat. I és res. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Mònica. A la teva disposició.
2: Adéu, a reveure.
3: Adéu, bon dia.
4: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí. Eternament.
5: Ai.
8: L'opció dels que en saben.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí.
6: Eternament.
5: Ai.
8: L'opció dels que en saben.

la vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a la...

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
3: 46.
2: Exacte.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
6: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, iniciem el repàs del temps, marcada per un ambient molt estable a nivell atmosfèric. De fet, van passant bandes de núvols alts i prims, sobretot es veuen les esteles de condensació dels avions, dels trajectes dels avions, perquè les condicions de temperatura i d'humitat a les capes altes de la troposfera són especialment adients perquè es mantinguin. I d'altra banda, dijous, doncs, parlarem encara d'una jornada molt tranquil·la amb intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral que seran més trencats, sobretot al centre del dia, i fins a mig matí també seran presents a punts de la Catalunya central. A més, no es descarta a punts del litoral i prelitoral alguna gota de cara a la matinada en especial. I durant les properes jornades, sobretot el cap de setmana, comença a canviar el temps i farà que precipiti a partir del dissabte de manera pràcticament general a Catalunya, amb advecció de l'est, i no només dissabte, sinó també diumenge, i molt probablement fins a inicis de la setmana vinent, tot i que hem de parlar de que hi haurà, a partir de diumenge, molta dispersió entre els models i una mica d'incertesa. En qualsevol cas, també parlarem de la temperatura, que baixarà. De moment, això és tot.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu i Esclat.
6: A Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar i raonar.

0: observar, perquè cal observar tot el que ens envolta amb molta atenció. Pensar, perquè cal pensar de què va tot el que ens envolta i les seves intencions. I raonar, perquè cal raonar el que més i millor ens interessa en el nostre dia a dia, per evitar ximpleries, fantasmes i savis de barra de bar.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra...

0: I parlant d'emocions.
1: 36.
2: Continguts en xarxa.
3: Ara un xic de cultura.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui al Banyà.
4: Prop de la Muga, al Banyà. Avui com ahir, cultiva la terra que es manté viva i afanyosa de fruitar. Si Bassegoda i Llorona dels seus béns l'han fet hereu, sota els flancs del Pirineu, té el Puig del Fau per corona. Amb una ermita que viu, solituds ultrapassades, per les formigues alades, mortes en vol transitiu. Faldàs avall, la ruïna de Sant Cristòfor dels Horts, i dins la dansa dels morts, que entrant al cercle el conmina. Sant Feliu de Carbonils sap que és la mà de la terra, la que piament l'enterra en el fossar dels humils. Només en la fondalada s'obre la llum Riu Major, com un clavell de pastor assistit per la rosada.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Interior comptabilitza 509 armes menys que fa un any a la demarcació, mentre les destruïdes augmenten un 4,6% i arriben a 1.157. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Aquesta tecnologia dona seguretat als agents i també aporta informació molt important per prendre decisions. Prop de 18.800 persones han rebut suport a Girona davant malalties avançades. El programa de la Fundació La Caixa ha acompanyat 8.724 pacients i 10.076 familiars i complementa l'atenció sanitària amb suport emocional, social i espiritual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és La Caixa de Sorpreses.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Saludables i responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
2: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat juntament amb l'Ajuntament de Girona el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
3: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
2: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

0: Quina alegria, quina il·lusió, veure el millor. El millor jutge sempre és el temps. Ell posa al seu lloc els fets del dia a dia. Oh, quina alegria. I qui sembra tempestat, tempestat és el que s'ha menjat. Ara, i les coses al seu lloc, ja pensem més a poc, envoltats de la bona gent, que és el temps el que ens ensenya a triar. Quina meravella poder estar.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Que bo!
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: Que bo!
1: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a

0: facultats i anar a l'escola i tenir un metge que ens curi.
1: Tenim dret a ser feliços, passar-nos bé i també fer molts amics.
2: Tindre salut.
3: Anar al col·le.
4: Jugar.
5: Tindre una família.
6: Per tindre un problema no ets diferent.
7: Per exemple, les races tampoc són diferents, tots són iguals, tots són persones.

0: compartim la sort amb qui compartim la vida.
1: Ràdio Vila-sacra, ones de vida.
2: Servei públic.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
4: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
3: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
5: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Felicitats!

Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.

0: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
1: Més informació al web tracavalls.com i al telèfon 972 130 327.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Què necessites avui?
2: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para!
2: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars... Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
5: Busques inspiració?
6: Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un conductor borratxo i drogat perd el control del cotxe i fa caure un fanal sobre la terrassa d'un bar a Figueres. El vehicle circulava amb tres ocupants i una d'elles ha hagut de ser rescatada pels bombers. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues. Cervells que no evolucionen, comenta un vianant. Una dona ha resultat ferida al cap per l'impacte d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament després que algú disparés trets a l'aire durant una celebració sacra. La víctima es troba fora de perill, però l'incident evidencia el perill que comporta utilitzar armes de foc en entorns urbans, on els projectils poden acabar impactant contra persones alienes als fets, fins i tot quan els trets no van dirigits contra ningú. Comença la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu de Borrassà. La caiguda de plaques del sostre, el passat mes de gener, va provocar un problema per al consistori borrassanent que ha rebut suport de la Diputació.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: D'un estil anem a l'altre.
3: Extra! Extra!
4: Perfecte.

0: Catalunya, cada persona consumeix de mitjana cada any 25 quilos de tèxtil i en llença 20. D'aquests 20, la majoria es llencen de manera incorrecta a la fracció resta. Només si separem el tèxtil com toca i on toca, podem allargar-li la vida o donar-n'hi una de nova. Per la nostra vida hi passa molta roba. La nostra roba pot passar per moltes vides. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio Alt Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
2: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
1: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda i això queda en el record de tots.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, iniciem el repàs del temps, marcada per un ambient molt estable a nivell atmosfèric. De fet, van passant bandes de núvols alts i prims, sobretot es veuen les esteles de condensació dels avions, dels trajectes dels avions, perquè les condicions de temperatura i d'humitat a les capes altes de la troposfera són especialment adients perquè es mantinguin. I d'altra banda, dijous, doncs, parlarem encara d'una jornada molt tranquil·la amb intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral que seran més trencats sobretot al centre del dia, i fins a mig matí també seran presents a punts de la Catalunya central. A més, no es descarta a punts del litoral i prelitoral alguna gota de cara a la matinada en especial. I durant les properes jornades, sobretot el cap de setmana, comença a canviar el temps i farà que precipiti a partir del dissabte de manera pràcticament general a Catalunya amb advecció de l'est, i no només dissabte sinó també diumenge i molt probablement fins a inicis de la setmana vinent, tot i que hem de parlar de que hi haurà a partir de diumenge molta dispersió entre els models i una mica d'incertesa. En qualsevol cas, també parlarem de la temperatura que baixarà. De moment, això és tot.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu Esclat.
6: A Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar i raonar.

0: I parlant d'emocions.
1: 19.

0: I parlant d'emocions.
1: 43.
2: Exacte.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: La presó de Figueres busca director 5 mesos després de la seva dimissió i té una responsable provisional. Alicia Casals, que era la subdirectora de tractament, dirigeix el centre penitenciari de forma temporal mentre Justícia prepara una nova convocatòria. Museu Dispers escampa la història viva dels videojocs als aparadors de Figueres. Josep Maria Frigola crea un projecte que exposa videoconsoles i plaques arcada en comerços i equipaments de la ciutat. Repensem l'Empordà analitza a Figueres mig segle de construcció de l'estat del benestar. L'Institut d'Estudis Empordanesos dedica la jornada d'enguany a la sanitat, les polítiques socials i l'educació amb Marina Geli, Jesús Quiroga i Xavier Bonal. La jornada se

0: celebrarà el dissabte 17 d'octubre a partir de les 9 del matí a la sala Brossa Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i els telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som!

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: Mira, us vull agrair perquè, escolta, no sé com dir-vos, de lo que em va tocar, i és estupendo que ja vaig anar-hi, per això, i escolta, doncs moltes gràcies, i per l'ampolla de cava que també m'ha tocat. En poc temps, moltes gràcies a tothom, a tu, Javier, i a tots els teus col·laboradors. I per favor, escolta, siguis feliç, que siguis tota la vida el que mereixes.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetiràs.
6: Escolta,

0: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
1: En marxa, cuina!
2: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrospercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.

0: Notícies en xarxa. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs al GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. A Catalunya, aquests medicaments es fan servir en casos comptats i molt extrems. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs sobretot en adolescents per ajudar-los a perdre pes. El problema és que, a títol individual i amb la facilitat amb què s'hi accedeix en segons quins països, se'n pot fer un mal ús en els infants. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, ha explicat que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
1: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici i amb canvis de conducta.
0: I afegeix que, de manera excepcional, es pot fer servir l'Ozempic en casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
4: Pot ser part del canvi.

0: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens explica la Valeria Obereda.
1: Editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar de mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, en Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
4: Cada dia amb la cultura.
5: Jo, cultura.
6: Cultura.
7: Molta cultura.
6: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
7: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
10: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Girona és la província amb més morts a les carreteres durant el pont del Pilar. Dos motoristes de 50 i 58 anys van perdre la vida en accidents a Girona i Castelló d'Empúries en un pont que ha deixat 10 víctimes mortals a tot l'estat. Figueres planta cara a Vilafant i presentarà un requeriment a la Generalitat contra la revocació parcial de l'allargament de la C-31. L'alcalde evidencia la discrepància veïnal sobre la connexió viària amb l'estació Figueres-Vilafant. És una infraestructura de comarca. Castelló d'Empúries es transforma en una galeria d'art amb més de 100 artistes en 16 espais històrics. La 19a Ruta de l'Art va omplir la Vila Comtal de creació amb un nou emplaçament per al mercat d'art, el concurs infantil Ruta Kids i el muntatge Escolta la Soledat.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, iniciem el repàs del temps, marcada per un ambient molt estable a nivell atmosfèric. De fet, van passant bandes de núvols alts i prims, sobretot es veuen les esteles de condensació dels avions, dels trajectes dels avions, perquè les condicions de temperatura i d'humitat a les capes altes de la troposfera són especialment adients perquè es mantinguin. I d'altra banda, dijous, doncs, parlarem encara d'una jornada molt tranquil·la amb intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral que seran més trencats sobretot al centre del dia, i fins a mig matí també seran presents a punts de la Catalunya central. A més, no es descarta a punts del litoral i prelitoral alguna gota de cara a la matinada en especial. I durant les properes jornades, sobretot el cap de setmana, comença a canviar el temps i farà que precipiti a partir del dissabte de manera pràcticament general a Catalunya, amb advecció de l'est, i no només dissabte, sinó també diumenge, i molt probablement fins a inicis de la setmana vinent, tot i que hem de parlar de que hi haurà a partir de diumenge molta dispersió entre els models i una mica d'incertesa. En qualsevol cas, també parlarem de la temperatura, que baixarà. De moment, això és tot.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu i Esclat.
6: A Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar i raonar.

0: Què va tot el que ens envolta i les seves intencions? I raonar, perquè cal raonar el que més i millor ens interessa en el nostre dia a dia, per evitar ximpleries, fantasmes i savis de barra de bar.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra...

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Us quedeu, oi?
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
4: Hola, em dic Ferran i ara us faré una recomanació del llibre que es titula El Papa Pispa. L'autor d'aquest llibre és en David Williams i l'il·lustrador és en Toni Ros. La història comença quan un pare és famós fent curses, però són perilloses. Un dia en Gilbert, que és el pare, té un accident amb una cursa. Va haver d'anar al metge i li van haver de tallar la cama. I es va haver de retirar de l'esport. Amb la cama de pal no trobava feina i cada cop era més pobre. El seu fill, en Frank, l'ajudava, però no servia de res. Un dia en Gilbert, el pare, torna a casa amb una feina, però se l'inventa per no dir-li al fill de què treballa. Si es llegiu el llibre, sabreu de què treballa el pare. Jo us el recomano. Hi ha acció, misteri i aventures. Espero que us hagi interessat el llibre i que tingueu ganes de llegir-lo.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.

0: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
1: Què destacaria d'aquesta experiència? La veritat és que realment aportes moltíssim. Dona una oportunitat de veure molt més enllà, d'obrir la teva mirada una mica, no? De trobar realitats que estan amagades però que són superreals i que potser nosaltres, des de la nostra posició que ens ha tocat viure, perquè això tampoc no ho hem escollit, hem tingut molta sort de viure i de néixer on hem nascut, doncs moltes vegades no les tenim presents, no? I potser un petit esforç per la nostra part, que a vegades no és ni esforç, simplement és una dedicació, és gestionar el teu temps d'una manera diferent, realment aportes moltíssim.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Radio Vila-sacra. Que bo!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
3: Els amors?
2: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
4: Sentiment Ràdio Vila-sacra.
2: La vida passa, l'amor perdura.
5: Hi ha bones sensacions.
2: Les coses pel seu nom.
6: I parlant d'emocions...
7: 92.

0: Com ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina... En fi, què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 26 d'octubre del 2021.
2: Els agents rurals han capturat aquest dilluns 3 dels 14 vedells fugits fa 3 setmanes d'una explotació ramadera del Guerri a la Noguera. Els han anestesiat i els han tornat a la granja amb un helicòpter. Els propers dies seguiran buscant la resta d'animals perquè provoquen danys als camps. Lleida, Roger Segura.
3: Els drons han permès localitzar 10 dels 14 vedells escapolits i aquest dilluns més d'una desena d'efectius dels agents rurals s'han desplegat per mirar de capturar-los. Finalment n'han pogut atrapar 3, els quals han adormit amb darts de teleanestèsia. Els han embolcallat amb una xarxa i els han retornat a la granja amb un helicòpter. S'ha optat per aquesta opció perquè són animals d'uns 400 quilos i perquè es mouen per zones de difícil accés amb vehicle. Ara els agents rurals esperen que la resta de vedells es tornin a agrupar per intentar capturar-los els propers dies. Els animals estan ocasionant danys en diverses finques de panís de la zona i hi ha agricultors que han presentat denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Qui ha dit que un vedell no pot anar amb helicòpter?

0: Sí.
1: Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
2: A veure...
3: Hola, nano.
2: Hola, bon dia.
3: Ja està dit.
2: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure't tal l'animat que estàs.
3: Ja està dit. Vale.
4: Me n'alegro de sentir-te.
2: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
3: Ah.
2: Saps que m'explico?
3: Sí, sí.
2: Això sí que és bo.
0: Ja.
1: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
2: A més, ens trobo que és molt positiu.
0: Això què és?
5: És...
6: El que no hi ha.
7: Què has de fer si hi ha aiguats i inundacions? No aparquis en rieres o zones inundables i allunya-te'n. No travessis ni a peu ni amb cotxe zones inundables o passos subterranis. L'aigua se't pot endur. No baixis a garatges o zones on s'acumuli l'aigua. Evita circular per camins i vies secundàries prop de rius i rieres.

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota? ¡Ja!

0: Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Urbans, healthies i saborosos. Molt uau! I molt... Receptes guà, sa i fish, acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes, aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
4: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
3: És molt Viena.
5: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
6: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
7: Gent que és feliç fent feliços els altres.
8: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972 51 12 68.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Bé, jo el dilluns o el dimarts vaig sentir una notícia que la vaig escoltar dues vegades i no he sentit més, i podria ser, i perdoneu-me si en cas que ho hagués entès malament, però com que ho vaig sentir dues vegades, la primera vegada em vaig pensar que ho havia entès malament i la segona vegada vaig veure que no, però també pot ser, torno a repetir, que ho hagués entès malament. Vaig sentir que deien que totes les persones que havien avortat en clínica privada i que ara, doncs, com que la cosa ja es pot fer per la seguretat social, no? Doncs que aquestes persones que havien avortat en clínica privada, si demanaven que se'ls hi pagués el que havien gastat, es faria, i que ja es portaven pagat 700.000 euros. I això ho vaig sentir una vegada, i vaig pensar, això ho has entès malament. I després, si fins ara ja s'han tornat amb senyores que han avortat en clínica privada, que van tenir unes despeses, ja s'han tornat 700.000 euros, i estan congelant les pensions dels avis. I a la meva mare, quan es va quedar viuda, que li va tocar els autònoms de viudetat i, a més, tenia una petita renta, al cap de 4 anys li van rebaixar la pensió a menys de la meitat, i va haver de tornar 2.500.000 de pessetes durant 5 anys el que havia rebut de més. Això és una cosa que considero que és injust. Que aquell moment li traiessin la pensió, una part de la pensió, perquè tenia, doncs, un rèdit molt bé, però que hagués de tornar 2.500.000, que va estar, segons ells, cobrant de més durant 5 anys. Bueno, doncs ara tampoc no estic gens d'acord que unes persones que en aquells moments es van veure amb les possibilitats de pagar una clínica privada, potser sí que algú es va endeutar per poder pagar. Això jo ho sé, però m'estranya una mica que una persona que no tingués recursos s'anés a una clínica privada a avortar. Un 60% segur que ho va fer amb una gran quantitat de diners que ja tenia. Això només és un minut. Bueno, en fi, no ho sé.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
1: Repetiràs.
5: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
6: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
5: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
7: I tant que sí.
8: Sí, pues sí. Sí.
9: Ràdio
8: sí.
9: Vila-sacra sempre.
10: Ràdio Vila-sacra sempre.
9: I tant.
7: I tant. Sí.
9: Sí.
7: Sí.
9: Sí. Sí.
11: Tothom ho sap, no?
7: Mm-hmm.
12: Comença a haver-hi nivell.
13: Come la prima volta.

malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern

0: Notícies en xarxa.
1: 9.000 quilos de brossa cada any és el que recullen dels rius de Girona els voluntaris de la Brigada del Salabret per evitar que els residus acabin al mar. El col·lectiu denuncia que assumeix una feina que considera responsabilitat de l'administració i reclama més implicació de l'Ajuntament. Girona, Gemma Esteve.
2: Diumenge passat, els voluntaris de la Brigada del Salabret van recollir de les lleres dels rius de Girona 7 sacs plens de plàstic, llaunes, tovalloletes i ampolles de vidre. El col·lectiu denuncia l'incivisme i lamenta que l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua es passin, diuen, la responsabilitat sobre la neteja dels rius. Consideren que no es pot deixar aquesta tasca en mans d'uns quants voluntaris. Josep Maria Casadevall és un d'ells.
3: Algun voluntari de la Brigada de l'Ajuntament, alguna persona que vulgui fer unes hores extres, tan sols ens fessin venir un parell de persones cada 15 dies, que ens sentíssim recolzats.
2: Des de l'Ajuntament aleguen limitacions de personal i recorden que han col·laborat amb material i coordinant la retirada de residus. La brigada s'ha plantejat deixar-ho córrer, però assegura que la consciència ambiental no els ho permet.
3: Si nosaltres no ho collim, d'aquí 2 anys hi haurà, 18 tonelades de porqueria al riu. Ho farem igual i allà la consciència de cadascú.
2: Per tot plegat veuen indispensable ampliar el nombre de col·laboradors, difonent més les convocatòries i engrescant joves i famílies. S'alerten que la brossa creix, però els voluntaris no.
1: 9.000 quilos de brossa cada any és el que recullen dels rius de Girona els voluntaris de la Brigada del Salabret per evitar que els residus acabin al mar. 9.000 quilos de brossa cada any és el que recullen dels rius de Girona els voluntaris de la Brigada del Salabret per evitar que els residus acabin al mar. 9.000 quilos de brossa cada any és el que recullen dels rius de Girona els voluntaris de la Brigada del Salabret per evitar que els residus...

0: Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
1: El bufet s'hi va, el bufet s'hi arriba, el bufet s'hi entra i el bufet s'hi menja com un campió. Gran Bufet Lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran Bufet Lliure Girona, al costat de l'Espai Gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran Bufet Lliure Girona.

que els imprevistos veterinaris no avisen. Amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions, i els fantasmes als castells.
3: 100% Empordà.
4: Trucar.
5: Hauré trucat. No, no.
4: Truqueu. No, ells truquen.
6: Trucaré.
7: Trucaran?
6: Hauran trucat?
7: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: que lavarlo.
1: MNT, ponerlo otra vez.
0: Que no, que hay que lavarlo y ponerlo.
1: Ya te juega y trae la regadera.
0: Ya te pa' juega, hombre.
1: Ya te pa' juega. Mira.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
3: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compte amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada, et felicito. Una abraçada, endavant en tot. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah!

Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.

0: Notícies en xarxa. Nova mobilització dels pagesos que denuncien l'increment dels costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts.
1: La pujada inassumible del preu dels carburants s'està menjant qualsevol guany que puguin tenir els pagesos i els ramaders. La rendibilitat que tenien en el passat, ens expliquen, s'ha enfonsat a uns nivells tan potents que són incapaços ara ja d'aixecar el cap. En Ramon Marcina i en Joan Marquès d'Oliana i de la Seu ens ho han dit claríssimament.
2: Ens afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem els tractors i llavors el gasoil en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoil professional només pels pagesos.
3: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat. No hi ha manera de repercutir els costos que hi ha.
1: Les xifres ho avalen. En només mig any el preu del gasoil ha pujat un 61% i el dels fertilitzants un 15%, segons el Ministeri d'Agricultura. Creuen que ara doncs, ja s'han de donar ajudes directes a les explotacions professionals de fins a 17.000 euros si el govern de la Generalitat vol garantir que Catalunya hi continuï havent pagesia.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: sabies que...
1: És impossible imaginar qualsevol paisatge tropical del planeta sense visualitzar una palmera o palma, especialment si d'una platja es tracta, però saps quins usos té la palma? La palma es fa servir en tot el món per a moltes coses i les més freqüents són aliments, fabricació de fil dental, mobles, oli, cordes, barrets i diversos materials de construcció. I fins i tot vi de palma, més conegut com a tuba o callo, que s'obté de la palma dàtil, dels cocoters i d'altres tipus de palmeres. Tenen un gran valor per a l'home, però hem d'estar alerta perquè la deforestació i altres activitats humanes poden posar en perill la vida de moltes de les seves espècies, algunes de les quals han habitat el nostre planeta des del principi dels temps.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà, és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que seran molt contents i el ballaran. Eh? Si vols apuntar-ho, tu apuntes.

A les zones de ràdio Vila-sacra, tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara, murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
3: Volar en globus? Camins de vent.
4: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i al 675-100-200.
3: Caminsdevent.com i 675-100-200.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres demanarà a la DGAIA que controli els MENA que viuen en centres de l'Empordà. Relacionen alguns joves procedents de Cabanes i de Llançà amb trifulgues i baralles i robatoris a la capital. Els Mossos detenen tres persones per assalt als habitatges de l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf i el Maresme. Peralada i Agullana, dos dels municipis afectats. Cadaqués té un bugui elèctric per a gent gran. El vehicle disposa de quatre places, bateria de liti i cinturons de seguretat de tres punts. L'Ajuntament de Cadaqués ha adquirit aquest bugui elèctric que posa al servei de la gent gran. La novetat ja s'utilitza per transportar les persones usuàries del casal de la gent gran, facilitant així els seus desplaçaments.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: Radio Vilasacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.

0: Notícies en xarxa.
1: Fa només un mes les previsions semblaven dolentes. Ara, pocs dies per començar a recol·lectar les castanyes, els productors del Montseny respiren més tranquils. El seu gerent, Joaquim Soler, creu que podran arribar a mantenir la producció de l'any passat i obtenir-ne unes 14 tones.
2: Jo, les sensacions que tinc ara, veient finca per finca, jo diria que mantindrem. Fa un mes veiem un desastre. Arribar a 32, 35 graus al migdia i arribar a les 9 del vespre a 24, 25 graus, clar, això no passava.
1: Aquesta calor intensa de l'estiu, però, ha deixat conseqüències. Les altes temperatures han afavorit l'aparició del xancre, una malaltia causada per un fong que ha provocat la mort de part d'alguns castanyers. A més, els productors expliquen que l'excés de pol·linització en alguns arbres podria fer que algunes de les castanyes que ens menjarem aquesta tardor siguin més petites.
3: Agència Catalana de Notícies.

0: I parlant d'emocions.
1: 27.
2: Vale. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Quina és la fotografia més vista de la història? Es calcula que més de 1.000 milions de persones l'han vist, moltes d'elles cada dia durant anys. Doncs és el fons de pantalla de l'escriptori de Windows XP, que s'instal·la per defecte amb el sistema operatiu. És tan perfecta que sembla un dibuix, però es tracta d'una foto real pràcticament sense retocar. Charles O'Rear la va realitzar al 1996, a Los Carneros, una zona vinícola de Califòrnia. Va ser una foto casual que va fer quan va anar a veure la seva nòvia. Microsoft la va comprar a l'any 2000 i ja s'ha convertit en una de les més vistes de tota la història.

0: música, entreteniment. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ja saps què vols estudiar? Vols aconseguir una beca per a universitats internacionals? Informa't al web unidream.es o trucant al telèfon 650 88 27 32. Programa gratuït d'orientació universitària per a escoles i alumnes. Més de 12.000 alumnes ja han confiat en Unidream.
0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Interior comptabilitza 509 armes menys que fa un any a la demarcació, mentre les destruïdes augmenten un 4,6% i arriben a 1.157. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Aquesta tecnologia dona seguretat als agents i també aporta informació molt important per prendre decisions. Prop de 18.800 persones han rebut suport a Girona davant malalties avançades. El programa de la Fundació La Caixa ha acompanyat 8.724 pacients i 10.076 familiars i complementa l'atenció sanitària amb suport emocional, social i espiritual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: Un moment, mireu a càmera.
5: Lluís!
4: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
5: Lluís!

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Bé, no? Doncs molt bé, molt bé, molt bé. És que realment és una meravella poder-nos reunir tots els matins aquí a través del 107 de la freqüència modulada i compartir cosetes de la vida quotidiana, no? O potser sí. O potser sí, però no. Què en penses, tu? Al llarg del programa d'avui, doncs, hem fet esment de moltes curiositats. I tu? Ho tens clar, ja? Ho tens definit, ja?
2: La teva ràdio de proximitat.
3: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina. I anònimament. Gràcies.
4: Avui cal més feina i menys ximpleria.

0: L'Oficina de Català ha obert una crida per trobar persones voluntàries que vulguin participar en una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua. Aquesta iniciativa té com a objectiu posar en contacte parlants habituals de català amb persones que en tenen coneixements bàsics i volen guanyar fluïdesa i seguretat a l'hora de parlar-lo en contextos reals. El funcionament del programa es basa en la creació de parelles lingüístiques que es comprometen a trobar-se una hora a la setmana durant un període inicial de 10 setmanes. Les trobades es poden fer en dues modalitats: la presencial, que va en espais quotidians com bars, museus, mercats o passejant, o bé la virtual, mitjançant videotrucades o videoconferències. Aquest compromís inicial de 10 setmanes es pot renovar fins a un màxim de 30 setmanes amb la mateixa parella. Per participar-hi com a voluntari, només cal ser major d'edat, parlar català habitualment, sense necessitat de tenir cap titulació específica i tenir ganes de conversar. En el cas dels aprenents, els requisits és disposar d'uns coneixements mínims de la llengua. A més de la pràctica lingüística, els participants reben un carnet digital personalitzat que els permet gaudir d'avantatges i descomptes en comerços col·laboradors, teatres, cinemes, així com l'entrada gratuïta o reduïda als museus i altres equipaments municipals. Les persones interessades a formar-ne part poden obtenir més informació i formalitzar la seva inscripció a través del web oficial del programa www.bvxl.cat/participa-hi.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Sortim al carrer per salvar el català dels barbarismes. Quines seran les paraules correctes? Jaleo.
1: Ni idea, jaleo, ni idea. Uf, no ho sé.
2: De soroll, de xerraire, de...
3: Xivarri?
0: Molt bé! I bisagra?
4: Bisagra.
5: Buf.
4: Buf. Sí, les columnes, no.
5: Oh, no em surt.
4: Frontissa?
0: Com?
4: Frontissa?
0: Ara sí! Cuidador?
2: És que molt malament, jo no.
0: Però és que jo ho dic així, tal qual.
5: Ah.
6: Jo et diria que cuidador és català, eh? Tu m'ho dius i t'ho poso a l'examen. No sé.
4: Curós.
0: Molt bé. Eslabó.
2: Com?
0: Eslabó.
5: Uf.
0: Saps què és?
2: No. Però mira, jo ho sento, però és que no em surt ara, no.
0: Pau de guanilla. I quiebra?
6: Cabra.
0: O què fa?
4: Què fa? Escopinya?
0: Escopinya barbareto.
3: És que no capto.
2: Fallida.
0: Fer fallida?
2: Ja està molt malament, no?
0: Avui com estic? Avui estic contenta. Veig que això comença a funcionar. Déu-n'hi-do.
7: Maria, ho sents?
8: Que si sento què?
7: L'amor, les papallones.
8: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
2: Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
3: Do it!
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema dedicat a una àvia molt especial. Una àvia que viu al fons del mar. Quin tipus d'àvia deu ser? El sentim?
6: Hola, sóc la Lilla Zou. El poema que he escollit es diu La meva àvia i ho ha escrit Ted Hugues i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè parla sobre una àvia i m'ha fet recordar la meva. La meva àvia. La meva àvia és un pop de bona mida que viu al fons de l'oceà i s'arrossega la seva parentela quan ve amb nosaltres a sopar. Sol sortir en nit de pluja i vent, quan el món va de bòlit com una brossa en l'huracà i ve amb un personal insòlid. Arribem amb fortor de mà, llefiscosos i escatxidosos, amb ulls menuts com caps d'agulla, o grossos com anissos. Hi ha un calamar, hi ha una medusa i hi ha també un llagostí. Vejam, vosaltres, què faríeu amb una parentela així? També hi ha cracs articulats com peces de rellotgeria que amb les pinces parteixen galetes i pastisseria. Una gamba escarritxa quan xerrupa la llet. El pare es mira de reu la mare que deu patir en secret. Remouen les llargues antenes fent grinyolar el silenci. Nosaltres somriem perquè l'àvia no es pensi. Què hi ha de nou? Pregunta el pare. Al fons de l'oceà? L'àvia es posa de cop vermella, com si volgués plorar. Se li emboliquen els tentacles, se li fa petita la taula. Els ulls se li desparen com llampecs i no li surt ni una paraula. Dues grosses gotes dels ulls li cauen dins el plat. El pare, doncs, no vol forçar-la i mira de fer el despistat. Quan els parents de mar són fora, ningú sabria que han vingut. Les llagrimes de mar, les humanes, tenen igual virtut. Ted Hugues, Miquel Desclot.
5: Moltíssimes gràcies, Lilla, per recitar aquest poema tan misteriós. Una àvia o una sirena? Encara no ens ha quedat clar. El que sí tenim ben clar és que les àvies són meravelloses. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Aquí recull d'interès. Deixa'm la resta.

0: Porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
1: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A salforaplagues.com.
0: Ha dit que són verds amb antenes?
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: vas tenir equipat?
1: És com si improvisava. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
0: Què vols dir amb improvisada?
1: Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
0: Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
1: No.
2: Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
1: Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: La darrera cosa bona que t'ha passat. Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Pregària d'un bon català. Oració a la Mare de Déu de l'Empenta. Diu: Mare de Déu mitjancera, feu que tots els catalans, tant polítics com votants, tinguem molta més trempera. Alà! I que les properes eleccions perdin tots els seus escons, o quasi tots, pel nostre bé. Estem secs, si no veiem, que ens estafen cada dia, i si a més va i els votem, som masoquistes, jo diria. Mig milió de signatures reclamen les eleccions. Catalanes, mano dura i viu Espanya i les cons. Aquí estem corits d'impostos i ja tenen subvencions. Ens munyeixen ben ansiosos i ens espremen fins al fons. I menteixen i ens insulten, razón, copé i ABC. Si a Madrid així s'ho munten, no tindran mai res a fer. I a l'Espanya imperialista, la que ens buida la cartera, per si ens queda poca vista, han fet una gran bandera. Mare de Déu de l'Empenta, empenyeu-nos els catalans. No toco els segadors?
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
2: Repetiràs.
7: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: Ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
1: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
2: Som el que no hi ha.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo.

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Atenció al Festa Festa.
4: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
3: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
4: Festa Festa.
5: Amb Amadeu Carbó.
0: I parlant d'emocions.
1: 35.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: Ara toca calma.

0: Notícies en xarxa.
1: Fa només un mes les previsions semblaven dolentes. Ara, pocs dies per començar a recol·lectar les castanyes, els productors del Montseny respiren més tranquils. El seu gerent, Joaquim Soler, creu que podran arribar a mantenir la producció de l'any passat i obtenir-ne unes 14 tones.
2: Jo, les sensacions que tinc ara, veient finca per finca, jo diria que mantindrem. Fa un mes veiem un desastre. Arribar a 32, 35 graus al migdia i arribar a les 9 del vespre a 24, 25 graus, clar, això no passava.
1: Aquesta calor intensa de l'estiu, però, ha deixat conseqüències. Les altes temperatures han afavorit l'aparició del xancre, una malaltia causada per un fong que ha provocat la mort de part d'alguns castanyers. A més, els productors expliquen que l'excés de polinització en alguns arbres podria fer que algunes de les castanyes que ens menjarem aquesta tardor siguin més petites.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà, així de clar.
5: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vilasacra, també.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor. Contestador 972511268. WhatsApp 656197062.
4: La doctora Edelmira Domènech i el doctor Josep Tomàs, des de fa més de 50 anys, foren uns autèntics impulsors de l'atenció psicològica i psiquiàtrica d'infants i adolescents al nostre país. Si ella manifestava que la psiquiatria infantil té implicacions socials més enllà del camp de la medicina, ell dedicà la vida a l'estudi del comportament infantil i adolescent, tots fugint dels paràmetres que arrossega la psiquiatria en l'atenció d'adults. Doncs bé, és clar que, tot seguint aquells principis, el treball col·laboratiu entre professionals d'infància i adolescència cada vegada és una realitat més evident i necessària per tal de donar resposta apropiada a conductes i trastorns psicològics que presenten els més petits. I en aquest sentit, a la nostra comarca solen haver-hi espais específics per anar fent camí, des de sanitaris a educadors socials, des de professorat de centres a psicòlegs de diversos serveis, des de l'atenció precoç a Mossos d'Atenció Comunitària i fins a molts altres implicats, propiciaren una profitosa posada en comú final. I cal dir que s'hi fa ben palesa aquella idea que els dos eminents doctors tenien ja clara fa molt temps, que per molts, molts més anys, el nostre Empordà i molt més enllà, seguim avançant en aquesta línia transversal i col·laborativa. Que tingueu un molt bon dia.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.

0: Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha analitzat per primera vegada com l'impacte ambiental de la nostra alimentació afecta la salut humana. Segons la recerca, la carn, el peix i els làctics concentren més de la meitat del dany, sobretot pel canvi climàtic i la contaminació per partícules. Tomàs Hinojosa.
1: El treball, publicat a la revista Environmental Research, revela que substituir aquests aliments per opcions vegetals i reduir el malbaratament alimentari podria prevenir fins a un 35% dels danys en la salut humana. La investigadora Uhue Fresan assegura que els canvis no només reduirien l'impacte ambiental, sinó que acostarien la dieta mediterrània a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.
2: Cambiando de la alimentación que llevamos los españoles actualmente a estas dietas que reducen el consumo de carne y lácteos, nuestro patrón dietético sería nutricionalmente más adecuado comparado con las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud.
1: Així, els investigadors han avaluat diversos identificadors dels efectes ambientals sobre la salut humana, com la crisi climàtica, la contaminació per partícules o l'afebliment de la capa d'ozó.
2: Nosotros lo que hicimos primero con metodología de análisis de ciclo de vida es calcular este daño ambiental relacionado con la alimentación y luego con estos modelos que ya se conocen, transformar estos daños ambientales en daños en la salud humana.
1: La recerca, asseguren els autors, proporciona una base científica sòlida per guiar el desenvolupament de futures polítiques públiques sobre l'alimentació.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicarà.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Continguts en xarxa. La bona cuina.
3: Quins fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.

0: No, jo no aconsegueixo que la meva nena mengi fruita.
1: La meva tampoc, no em volia, i ara li amago.
0: Així sí que anem bé, si li amagues no menjarà pas.
1: No, dona, vull dir que li camuflo amb altres coses.
0: Ah, val. I com ho fas?
2: Sorbet de maduixes i iogurt.
3: Necessitem 100 grams de maduixes naturals, 2 cullerades de crema de formatge fresc i un iogurt natural.
4: Rentem les maduixes i les congelem. Quan siguin congelades, les fiquem dins una batedora juntament amb el formatge fresc.
3: Batem el iogurt a part per deixar-lo amb consistència cremosa. Si volem, hi afegim una mica de sucre.
4: I muntem el batut. Al fons, el iogurt batut, a sobre, el sorbet de maduixes.
3: Apa, ja ho tens solucionat. Ja em diràs el què.
2: Quins fogons!
3: Seguiu-nos al YouTube
4: o al Facebook de Quins Fogons,
3: amb Clara Simó
4: i Marina Antonet.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Notícies en xarxa.
1: Un fenomen meteorològic excepcional amb una previsió i una predicció molt variable. Ara volem entendre com funcionen els models de predicció del Meteocat. En parlem amb Jordi Moré, ell és cap de l'àrea de modelització. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: El primer que li volem preguntar, i també per fer-nos una idea, quan parlem de models de predicció, de què estem parlant i sobretot com funcionen? Quina informació us aporten per poder després fer una previsió meteorològica?
2: Un model de predicció meteorològica és un model que simula l'evolució de l'atmosfera a partir de les lleis de la física.

0: són una aproximació de la realitat. Aquests models, si som capaços de tenir una fotografia de l'estat actual de l'atmosfera, fan una evolució cap a on anirà de cara a les properes hores o als propers dies. Quins problemes ens trobem? Primer, que no podem fer una fotografia del tot precisa de l'estat actual de l'atmosfera. Tenim moltíssimes dades, tenim satèl·lits, tenim radars meteorològics, tenim moltíssimes estacions arreu del planeta, però no tenim mesures a tots els llocs ni de totes les variables. Per tant, aquesta foto del que està fent ara és cada any més completa, tenim més observacions, però mai és del tot precisa. És a dir, és una aproximació del que realment està passant. I afegim que els nostres models tampoc són perfectes, perquè, com comentava, tot i que es basen en les lleis de la física, que les coneixem i estan ben demostrades, per temes de càlcul s'han de fer un seguit d'aproximacions que fan que aquests models també tinguin imprecisions. Si sumem les dues coses, fan que quan comencem d'aquesta foto imprecisa i la fem evolucionar cap al futur, a mesura que anem avançant en el temps, cada vegada aquesta predicció és més incerta. I, per tant, l'hem d'anar actualitzant, és a dir, hem de tornar a fer noves mesures, tornar a fer una fotografia precisa del que, o més precisa possible del que està passant, i fent noves simulacions que mirin cap al futur per anar corregint una mica aquest pronòstic.
1: De fet, estem parlant d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies poc precises que cal anar revisant i vigilant.
0: Exacte, aquesta foto imprecisa o incompleta, perquè ens falten observacions, perquè és impossible a nivell pràctic doncs, de poder-ho tenir, el que hem de fer és corregir-lo constantment. Fer diferents realitzacions, diferents simulacions dels models per tenir diferents escenaris possibles del que ens podem trobar en un futur. Quan tots aquests escenaris convergeixen, és a dir, són molt semblants, podem tenir una predicció doncs, amb més certesa. En d'altres situacions, com aquesta que hem viscut el dilluns i que comentaves, tenim un escenari molt més dispers, és a dir, tenim moltes realitzacions diferents amb escenaris força dispars entre si. I això ens està indicant que ens estem trobant en una situació que és força incerta i que, per tant, haurem d'anar seguint i haurem d'anar actualitzant per anar corregint i doncs, per poder-nos anticipar el màxim que puguem.
1: Són realitats aproximades, no és ben bé el que passarà, però amb tot el canvi climàtic ens hem de començar ja a preparar amb aquesta variabilitat, amb tan poc temps de marge i que realment les previsions siguin correctes, les prediccions siguin correctes?
0: Des del punt de vista del model, com que està basat en les lleis de la física, les lleis de la física en si mateixes no canvien amb el canvi climàtic, és a dir, el que sí que canvia és el context. Els models, pel fet que es basen en la física, són capaços de veure doncs, fenòmens que potser en una zona com la nostra no es donaven amb tanta freqüència o no es donaven amb aquest grau d'intensitat, però, lògicament, aquest canvi de context climàtic fa, doncs això, que aquests fenòmens que abans es donaven en unes regions determinades ara es puguin donar també en d'altres, o fenòmens que abans es donaven amb poca freqüència ara siguin més freqüents. Però això els models meteorològics, en principi, no hauria de, almenys teòricament, no hauria de ser una limitació, és a dir, no haurien de ser incapaços de poder simular fenòmens que no són tan freqüents, no? Però sí que requereixen de petites correccions o tenir en compte alguns elements per poder-los ajustar millor en aquests nous escenaris. Per tant, doncs, els models són útils, però sí que requereixen alguns ajustos o algunes petites correccions que puguin doncs, ajudar a tenir en compte millor aquest nou escenari climàtic.
1: Avui hem volgut posar el focus en els models de predicció. Ho hem fet amb en Jordi Moré. Ell és cap de l'àrea de modelització del Meteocat. Senyor Moré, gràcies per atendre la nostra trucada.
0: Gràcies a vosaltres.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
1: Sona bé.
2: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong. La

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: toca calma.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i es trembli una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que sorgeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell.
3: El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
2: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
3: Vaig creuar el carrer principal.
2: Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare.
3: És clar que sí, va sospirar el Joe.
2: Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry.
3: Recordo aquest nom.
2: Llavors vaig girar prop a la bústia i...
3: Bufa! No puc trobar.
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
3: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant.
2: El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe.
3: Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
5: Esperem que us agradi igual o més que...

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà.

0: Notícies en xarxa. On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
4: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
5: Que tot i que sí que les dones es pensen que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
4: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
5: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere, o si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
4: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
6: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, bueno, como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
4: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
5: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té que veure amb els estereotips i amb el biaix de sexe.
6: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendían.
4: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
7: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
8: Xarxa de comunicació.

Us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Con Google Workspace, Calendar te permite informar de tu disponibilidad para que los clientes agenden citas en tu calendario directamente. Disfruta de una agenda de citas fácil con Google Workspace.
1: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
2: I parlant d'emocions,
3: 55.
2: Exacte.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco, trinco o bitllo, bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència?
4: Bé, no?
5: Màgica, plena de música i cultura.
6: Un viatge en el temps.

0: Hola a tothom. Xerrada amb E i xerrada amb A són igual de correctes. Sí, xerrada amb A surt al diccionari. De la mateixa manera que hi surten xerrar amb E i xerrar amb A. Si te'n vas a Tarragona sentiràs que la gent diu jo xarro, tu xarres, ell xarra... Per tant, té més sentit que els tarragonins escriguin xerrada i xerrar amb A. I a Tortosa, a part de dir jo xarro, tu xarres, ella xarra, també diuen xerrada i xerrar, tot amb A. I tenen dret a escriure-ho com ho pronuncien, perquè el diccionari els hi dona aquest dret. El que ens permet al diccionari és parlar de persones xerraires amb A. A vegades el diccionari és una mica incoherent, però igual que tu, igual que jo. Hi ha algú que sigui 100% coherent?
1: 100% Empordà.

0: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: El cafè de la ràdio.
5: Proporcionant sensacions variades i agradables.
6: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Propostes en xarxa.
7: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII. Una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

0: Almena mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada
0: ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: molt bé, no?
1: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
2: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
3: Històries plenes de dolor.
4: Hem d'assumir que no sempre curarem.
3: Històries plenes de vocació.
5: Estàs més o menys contenta?
6: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
3: Històries plenes de vida.
7: És Ràdio Vila-sacra.
8: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
9: Alça, Manela!

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: Explica'm història.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Mira, d'entrada, pues, a veure, no vull ser polèmica, eh? Ojo, només vull dir un parell de coses i prou. Que aquí som una gran família, som unes persones molt educades i que no li agradi escoltar o una persona no li agrada que tanqui la ràdio i que no l'escolti. El que no pot ser és insultar, això d'entrada, perquè avui li he tocat amb una persona i demà li tocarà amb una altra. I felicitar a tothom i un bon any, només era per això. I si aquesta senyora o el que sigui ha faltat al respecte, no el deixis entrar en antena, perquè si pobreta que es cuidi, la mente i ja està. Tots som una gran família, el que no li agradi o que no l'escolti. Vinga, bon dia a tothom.
6: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: homes pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: K25. Més viu que mai. Més viu que mai.

0: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: Notícies en xarxa.
2: El seu torn és situar l'habitatge com la principal preocupació dels catalans. Ho és per a un 30% dels enquestats, a 20 punts de distància de la immigració, que es manté com a segon problema. L'habitatge és la principal preocupació en totes les franges d'edat i també entre els votants de tots els partits, a excepció del PP i Vox. Sobre la independència, el no guanyaria en un eventual referèndum amb el suport del 50% dels enquestats. Supera amb 7 punts el sí, que elegirien el 43%.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
5: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: La fem entre tots.
3: Trobar de creure amb les persones, sí, gràcies a tots i mai l'oblidarem.
4: Vaig trobar que em va agradar. Un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar. Però jo no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és poder escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
5: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
6: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
7: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Per les que ploren. Pels extrovertits. Pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Pels joves calvos. Per les dansaires.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Interior posa en marxa una campanya informativa per conscienciar la ciutadania de la importància de tenir un kit d'emergència per fer front a hipotètiques situacions de risc. Núria Parlon.
1: Hem d'estar en una actitud passiva davant de la situació d'emergència per passar a una situació d'activar-nos per protegir-nos i autoprotegir-nos.
0: Un kit d'emergència que, com detalla la psicòloga de Protecció Civil, Judit Lecué, ha de contenir...
2: Que hem de calcular 1,5 litres d'aigua per persona, per dia i per 72 hores. Després porta medicació, una farmaciola, porta ràdio i llanterna, sobretot amb piles, documentació, i l'hem de guardar en una bossa estanca, porta aliments de llarga durada, porta claus, porta diners en efectiu.
0: A més, és imprescindible també pensar en totes i cadascuna de les necessitats de les persones amb les que convivim i també dels animals de companyia. Una campanya informativa la que ha presentat la Conselleria d'Interior, que es difondrà a través dels mitjans de comunicació del transport públic i també mitjançant voluntaris de Protecció Civil.
3: Pensa, pensa.

0: Propostes en xarxa.
1: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: De la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: El te. Encara que l'aigua sigui la beguda de preferència, a vegades costa hidratar-se, ja sigui perquè un s'oblida o perquè el seu sabor és una mica insípid. Per aquest motiu, el consum moderat de te a l'hivern és una bona alternativa a l'aigua per quan ve de gust un altre tipus de beguda, per substituir el cafè o per reconfortar-se els mesos més freds de l'any. El te és una infusió preparada amb les fulles seques i brots de la planta del te, Camellia sinensis i aigua calenta. El seu origen és a la Xina, tot i que la famosa cerimònia del te prové de Japó. Totes les varietats venen de la mateixa planta. El distintiu es troba en el procés d'elaboració, la regió de cultiu, l'edat i el tipus de fulles emprades. Aquestes particularitats modificaran les aromes, el color i l'aparença de cada te. Al mercat podeu trobar els més coneguts, que són el te blanc, el verd, el vermell, el blau i el negre. Comparteixen el poder antioxidant pel seu contingut en polifenols com les catequines. A més de prevenir l'envelliment, també poden regular els nivells de colesterol i de sucre en sang i són interessants per controlar la hipertensió i per prevenir malalties cardiovasculars. Contenen cafeïna, encara que en menor quantitat que el cafè, i per això estimula el sistema nerviós però no excita. El te blanc, que és el més lleuger i amb aroma dolça, s'infusiona en aigua calenta uns 3-5 minuts. El te verd manté forces propietats de les fulles fresques i no s'oxida en l'elaboració. És lleuger amb un toc herbal i s'infusiona màxim 2-3 minuts. Destaca per ser molt antioxidant i diürètic. El te vermell, el puer, produït exclusivament a la província xina de Yunnan, pot ser o no fermentat i varia la seva aroma entre cereal, terra i fusta. Finalment, el te negre, el més saborós i fort de tots, té un toc floral i afruitat i necessita més temps d'infusió al voltant d'uns 4-5 minuts. Trobareu tes purs categoritzats pel seu lloc d'origen, com el te negre de Ceylan o el verd sencha, però també podeu trobar barreges amb d'altres ingredients per donar-los aroma o d'altres propietats. Ara bé, per molt saludable que sigui prendre te, cal anar amb compte de no abusar-ne, perquè també té algunes contraindicacions. Per exemple, el seu contingut en tanins dificulta l'absorció de ferro i per això és millor prendre'l allunyat dels àpats que continguin aliments rics en aquest mineral o evitar-lo si és tenèmia. Tampoc és recomanable per a persones amb estrès i insomni o per a persones que pateixin reflux. Tant a l'hivern com a l'estiu pots prendre te calent o fred. Recorda infusionar-lo correctament i no n'abusis. Així gaudiràs de tots els seus beneficis i d'una beguda saludable amb moltes varietats i aromes entre les que escollir.
1: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
1: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.

0: Notícies en xarxa.
1: Creix fins a màxims històrics el requeriment de saber idiomes quan es busca feina. El 40% de les vacants en demanen, però 7 de cada 10 ofertes exigeixen anglès i només un 25% català, segons l'estudi de la patronal Pimec i la Universitat Oberta de Catalunya. Més detalls, Climent Sabater.
2: Del total de vacants laborals, el 70% demana saber anglès, gairebé la meitat castellà i només una de cada quatre català. Malgrat això, el requeriment de saber català augmenta en part, assegura la directora de l'estudi de la UOC, Carme Pagès, perquè amb el procés migratori abans el coneixement de la llengua catalana es donava per fet i ara ja no és així.
3: Sí que es comença a notar que més i més vacants estan escrites en català, que crec que dona una imatge bastant important de quina és la llengua que s'espera que es faci servir com a llengua de interacció.
2: El requeriment del català al mercat laboral és molt diferent segons el sector. On es demana més és a l'educació. Ho fan la meitat de les vacants, xifra que l'hostaleria cau per sota del 20%. També hi ha molta diferència per territoris. Només a Girona les ofertes de feina que demanen català superen el 40%.
0: Notícies en xarxa.

0: informació, música, entreteniment.
1: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila Sacra.

0: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
1: Ei, què dius? Què aporta de nou?
0: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-l? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
2: Dinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
3: Tanca els ulls.
4: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. Gironapunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència. Com fer?

A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Notícies en xarxa.
1: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
2: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
2: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, subdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
4: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
2: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat. Més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i, per tant, l'han de revisar.
5: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
2: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
3: Aquí, intentant canviar el món.
2: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
4: I parlant d'emocions...
5: 28.
6: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
7: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell. Des de fa molts anys hi passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui l'escala.
3: Encara queden records del que fou la vella vila. Les cases brunes de pell amb l'any gravat a la llinda i un cementiri ancorat entre el somni i l'elegia. El port s'ha tornat petit, prop de la platja, i espia quantes barques van en mar, quants peixos la xarxa enfila, quantes nits la lluna dorm al coixí de l'abadia. De la Caterina Albert, que en Víctor es convertia, en resta la solitud collida al peu de l'ermita. Flor de bosc, que encara avui vetlla Santa Caterina. La nova escala s'estén i en burg es verticalitza, domina tot el serrat i a la vella desafia, amb els blocs i gratacels d'una arquitectura ambigua. La vella la deixa fer, entre astuta i comprensiva. Quan l'altra tingui els seus anys i hagi perdut embranzida, encara el mar serà blau, blanc al vol de la gavina. Les ones faran ganxeta amb fils d'escuma submisa i les proes tallaran sedes glauques i ametista, mentre el garbí, a cap n'Orfeu, pulsarà el

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
3: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Girona és la província amb més morts a les carreteres durant el pont del Pilar. Dos motoristes de 50 i 58 anys van perdre la vida en accidents a Girona i Castelló d'Empúries en un pont que ha deixat 10 víctimes mortals a tot l'estat. Figueres planta cara a Vilafant i presentarà un requeriment a la Generalitat contra la revocació parcial de l'allargament de la C-31. L'alcalde evidencia la discrepància veïnal sobre la connexió viària amb l'estació Figueres-Vilafant. És una infraestructura de comarca. Castelló d'Empúries es transforma en una galeria d'art amb més de 100 artistes en 16 espais històrics. La 19a Ruta de l'Art va omplir la Vila Comtal de creació amb un nou emplaçament per al mercat d'art, el concurs infantil Ruta Kids i el muntatge Escolta la Soledat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A punt per dir sí? Yes.
3: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
4: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
5: Ei, què dius? Què aporta de nou?
4: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-l? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
6: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant, amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Uau, déu-n'hi-do.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Notícies en xarxa.
4: La policia ha desarticulat a Sabadell una organització que suposadament facilitava l'entrada il·legal a Europa d'immigrants a la República Dominicana. L'operació ha acabat amb la detenció de quatre persones, entre elles el líder de la banda. Segons la investigació policial, els migrants viatjaven de la República Dominicana fins a Colòmbia, on es tramitava una cèdula d'identitat d'aquell país amb el concurs de dos testimonis vinculats al grup que asseguraven que la persona havia nascut allà. Un cop obtenien aquest document, podien aconseguir un passaport que els permetria viatjar a Europa com a turistes sense necessitat de visat, com sí que s'exigeix als residents dominicans.
5: Agència Catalana de Notícies.
6: Ai, ai, ai, ai.
7: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies.

0: què t'han entrat ganes de ballar?
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Aquí, fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?

0: les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, senzillament.
6: Uau, Déu-n'hi-do.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La ràdio, quan tu vulguis.

Ràdio Vila-sacra, el millor que hi ha d'Empordà. De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.

Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Figueres demanarà a la DGAIA que controli els MENA que viuen en centres de l'Empordà. Relacionen alguns joves procedents de Cabanes i de Llançà amb trifulgues i baralles i robatoris a la capital. Els Mossos detenen tres persones per assalts a habitatges de l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf i el Maresme. Peralada i Agullana, dos dels municipis afectats. Cadaqués té un bugui elèctric per a gent gran. El vehicle disposa de quatre places, bateria de liti i cinturons de seguretat de tres punts. L'Ajuntament de Cadaqués ha adquirit aquest bugui elèctric que posa al servei de la gent gran. La novetat ja s'utilitza per transportar les persones usuàries del casal de la gent gran, facilitant així els seus desplaçaments.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Aneu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bueno, a veure, jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, Jo ja tinc el menú pagat, no? Dit això, felicito tots els Ramons. Avui és Sant Ramon. Vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, de petons. Au, adéu-siau.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs. Som aquí, som amb tu, perquè la ràdio és això, escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions.

0: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vila Sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però el cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
3: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
4: Ràdio Vila Sacra tota la setmana.
5: Si vols una ment sana, Ràdio Vila Sacra tot

el teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic, transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.

0: Notícies en xarxa.
1: El 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
2: A Ràdio Vilasacra reben suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
2: En el 107 de la FM.
3: Apunta bé.
4: La música de la teva vida.

0: Que t'has fet mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.
3: Sigues la meva veu.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home de 83 anys ha mort aquest dimecres després de precipitar-se des del seu pis al carrer Narcís Soler de Figueres, al barri de l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i hauran de determinar les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda. Tot fa pensar que es tractaria d'un accident. Busquen figurants per participar en un documental sobre la Guerra Civil a Garriguella i Vilajuïga. Els interessats es poden posar en contacte amb els consistoris abans del 6 de novembre. La peça es rodarà el 22 de novembre. Roba una bicicleta de 1.500 euros a Empúria Brava i el detenen en menys d'una hora gràcies al localitzador. La policia local de Castelló d'Empúries va trobar el vehicle valorat a l'interior d'un habitatge i va arrestar un multireincident de 34 anys.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Can Tito de Cadaqués.
3: Carrer Vigilant número 8.
4: Especialitats de peix, carn i marisc.
2: Espai gourmet.
1: Imprescindible reserva al 972259070.
2: Can Tito de Cadaqués.
3: Totes les bones sensacions del bon menjar.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Un somriure, una il·lusió.
3: Vam rebre una multa de trànsit lleu per un import de 90 euros. En la multa figura la matrícula del nostre cotxe, marca i model. El color no hi és. La multa l'envia a l'excel·lentíssim Ajuntament de Lleó. Donat que mai hem estat a la ciutat de Lleó, ni al cotxe tampoc, vam fer un recurs a través de Mafre, la nostra asseguradora, el 27 de març, i el vam enviar per correu certificat. Vam rebre una segona notificació cap de poc temps, però en aquest cas per no haver identificat el conductor, cosa que sí havia fet amb el primer recurs enviat per correu certificat. Llavors vam procedir a fer un segon escrit el 18 de juliol explicant el que estava passant. Hem rebut fins a 4 notificacions, l'última amb data límit de pagament, i hem fet fins a 5 cartes certificades explicant reiteradament la situació. Esperem que l'excel·lentíssim Ajuntament de Lleó sigui capaç de detectar l'error que, evidentment, han comès, abans de que rebem un embargament o quelcom semblant.
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es...

us convidem a la Nit de les Ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut. Més

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
2: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

0: revista nord-americana Popular Photography ha seleccionat i penjat a la seva pàgina web quines són per a ells les millors caràtules de la història de la música enregistrada. Possiblement el més interessant del reportatge no està en la selecció en ella mateixa, sinó en el que la revista explica de cada una de les portades. Així podem descobrir que la cèlebre fotògrafa Annie Leibovitz és la responsable de la portada del disc Born in USA de Bruce Springsteen, o que l'autora de la fotografia del disc London Calling dels Clash no acabava de veure clar que la imatge tingués prou qualitat per ser la portada del disc. La col·lecció de portades d'àlbums de Popular Photography està dividida en diversos apartats, com el dedicat a les portades més alternatives o a les caràtules censurades, com la famosa portada on sortien nus John Lennon i Yoko Ono.
1: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: Cavity. Més viu que mai. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: i ara demana un desig.
1: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta!
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: No t'ho perdis.
5: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

Jo Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.

0: sequera i les plagues afecten el procés de maduració de les vinyes, fan baixar la producció i alteren el gust del raïm i, per tant, del vi. Per això, cada cop els viticultors pugen més amunt per buscar menys calor i més humitat. A Estamariu, a l'Alt Urgell, l'any que ve començaran a vendre el vi Cadino, que surt d'unes vinyes a 1.365 metres. Són de les més altes de la península Ibèrica. David Planas és el vicepresident de la Fundació Planas Corts, que impulsa el projecte, i Joan Pagès, el viticultor que gestiona els ceps.
1: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi.
2: El clima, el que és les temperatures diurnes no són tan altes, el vespre baixen més, això permet que la maduració del raïm sigui molt més rodona, molt més homogènia, i els vins poden sortir molt més rodons.
0: Però tot i això, aquest any han hagut d'avançar la barema per la intensa calor de l'estiu.
1: La calor ens ha fet avançar entre 2 i 3 setmanes la barema, perquè la maduració del raïm ha anat molt més ràpida del que esperàvem, però bé, no deixa de ser un simple control i està a sobre del raïm, i l'enòleg, quan ha sigut el moment ideal, ha dit el dia, i per tant era el dia ideal per collir el raïm.
0: Més enllà d'adaptar-se al canvi climàtic, el vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum, perquè és més fresc i amb menys alcohol, i això fa que agradi més.
1: És un avantatge que ara, sobretot a la gent jove, que tenim la tendència que es comencen a dir aquests vins tan durs que estem acostumats a veure la gent gran, doncs la gent jove no els agrada, doncs ens hem trobat que a la taula de casa el vi blanc i el vi negre, quan el posem a taula, se'n va tot cap a la banda del jovent, perquè els encanta. Vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable de veure i molt aromàtic.
0: A més de tot això, aquest projecte d'Estamariu suposa la recuperació de les vinyes a la zona més d'un segle després, i vol servir perquè, com defensa la Fundació, tothom que ho vulgui es pugui quedar a l'Alt Urgell.
1: I a més, ho intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya, i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
0: També per això, el miler d'ampolles del vi Cadino, que es començaran a vendre l'any que ve, només es podran trobar a botigues i restaurants

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, en l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir, l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció. La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans on l'accés a la prevenció i al tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions.

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: feu perquè us cau bé el venedor?
1: Què tal, Manel?
0: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà? O perquè li ha tocat a la teva amiga? I si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu? A veure. A tots els que jugueu a l'11...
1: Ben jugat!
0: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc. Viu i conviu. Pesca el civisme. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
2: Sol de luz tarda.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
3: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
2: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
3: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
2: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic, el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
3: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
2: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
3: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
2: I com ho podem fer per canviar de religió?
3: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
2: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
4: Em fa la sensació que... i amb raó.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
6: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Jo des d'aquí em repeteixo com l'Alioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora. És l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.
4: Olé! Cada matí em llevo.

0: fresca i alhora de tota la vida.
1: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: informació, música, entreteniment.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
0: D'on són aquestes carxofes?
5: Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
0: Donem forma al futur. Un fruitàs.

Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb El País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió salut i força al canut. Salut, sabem prou què vol dir. I el canut és el corn buidat on duia la pólvora als bandolers. També era una canya o branca buidada on els mercaders guardaven les monedes d'or. Per tant, quan diem salut i força al canut, és una manera de dir que desitges benestar i riquesa. Tal com diu Víctor Pàmies en el seu blog Etimologies, per a miològiques es veu que en determinats moments es va perdre la tradició etimològica d'on provenia la dita i s'entenia com a expressió de potència sexual. Per això sovint es deia salut i força al canut als homes i salat i força al forat a les dones. Aquesta és una de les més de 200 paraules o expressions que ens han regalat usuaris, col·laboradors i alumnat. La compartim amb vosaltres. Gràcies.

0: De la pantalla als escenaris.
1: Quan vas amb cotxe i autocar, et cordes el cinturó de seguretat?
2: Aviam, jo sempre que agafo el cotxe és que ja és una inèrcia, no? Te'l agafes i te'l poses de seguida. Pues que hem anat a alguna excursió a vegades i llavors vols buscar posar-te el cinturó perquè veus, bueno, pues que és lògic que vagis amb el cinturó posat. Estàs poder més còmode sense, però has de fer-ho, no? I trobes que no surt bé, te quedes encallada i no hi ha maneres.
3: Generalment vaig davant, sempre estic conduint i sempre me'l poso, entre altres coses, perquè el cotxe m'avisa de que me'l posi i sempre me'n recordo de posar-lo. I a part, fa molts anys, quan ja es començava a ser obligatori, em van enganxar en un trajecte molt curt sense cinturó. Jo viatjo bastant amb autocar i la veritat és que darrerament ja el mateix conductor ens obliga o ens recomana que ens posem sempre el cinturó de seguretat.
4: Normalment quan condueixo vaig al davant, sempre me'l poso el cinturó de seguretat, però quan vaig anar a tocar no. No vaig molt, però no ho sé, és com que no estem acostumats a posar-lo tant a l'autocar.
5: Heu flipat o no heu flipat?
6: Tanca els ulls.

Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: Notícies en xarxa.
1: Saludables i responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
2: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat juntament amb l'Ajuntament de Girona el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que es repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
3: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
2: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: més encara.
1: Informa Cesa que hi ha aturades ja a l'AP7, a la... perdó, a la C58, dos trams aturades i també aturades a la...

0: alrededor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: lamentablemente un tonto al iniciar esto.
1: Vas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Enganxa't.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Atenció!

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Propostes en xarxa.
1: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.
2: GironaNotícies.com.
3: L'informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
4: GironaNotícies.com.
3: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
2: GironaNotícies.com.
3: L'informació tal com cal.
5: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.

0: després de sopar no, no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú em pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: veus la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari. Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.
12: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Amb el lleu origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
13: Pensa en un producte.
14: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, amb Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
15: Georgie Porgie, pudding and pie. Kiss the girls and make them...

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: que es troba en un ratlli, que es posi en contacte urgentment amb les empreses d'automòbils i els ofereixi els seus serveis, ja que gent amb tanta capacitat de conduir i que sap tan segur que pot arribar molt lluny com a pilot de carreres, que no perdi el temps arriscant la vida dels altres, gratis, que serveix de poc i el pot portar a presó o pagar una alta multa.
1: Podeu deixar la vostra crida de socorre al contestador 97251 1268.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: So de luz ni.
2: Nens, una mica d'entreteniment.
3: Veig.
2: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
3: Ja no arribo.
2: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
3: Plàtans i iogurts.
2: I per tot això,

Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Vi català. Gaudeix del que és bo. Generalitat de Catalunya.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: La presó de Figueres busca director 5 mesos després de la seva dimissió i té una responsable provisional. Alicia Casals, que era la subdirectora de tractament, dirigeix el centre penitenciari de forma temporal mentre Justícia prepara una nova convocatòria. Museu Dispers escampa la història viva dels videojocs als aparadors de Figueres. Josep Maria Frigola crea un projecte que exposa videoconsoles i plaques arcada en comerços i equipaments de la ciutat. Repensem l'Empordà analitza a Figueres mig segle de construcció de l'estat del benestar. L'Institut d'Estudis Empordanesos dedica la jornada d'enguany a la sanitat, les polítiques socials i l'educació amb Marina Geli, Jesús Quiroga i Xavier Bonal. La jornada se celebrarà el dissabte 17 d'octubre, a partir de les 9 del matí, a la sala Brossafrègoli del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: Segur que hi ha algú amb qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.

Us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: Què identifiquen els principals factors associats a l'ús de pornografia entre adolescents? La recerca de la Universitat Rovira Virgili, basada en dades de més de 33.000 estudiants de l'estat espanyol, relaciona aquest comportament amb l'ús problemàtic d'internet, el consum de substàncies, el conflicte familiar i també algunes conductes sexuals de risc. Judit Huerta.
2: L'estudi, diuen els seus responsables, no és la solució, sinó que orienta polítiques educatives i preventives per evitar el consum de pornografia entre els adolescents. I entre aquestes polítiques, prevenció als instituts, recuperar l'educació sexual com a matèria als centres escolars i treballar de manera coordinada a casa dins el nucli familiar. I tot, i que per exemple reconeixen que el control parental pot servir, apunten eines menys punitives. Àngel Belzunegui és el responsable de l'estudi.
3: Estils parentals que recolzin a la persona, que es preocupin per la persona, que facin seguiment, que tinguin sobre les persones un cert tipus de control, saben que són més efectius i saben que actuen com a factors de protecció.
2: El que vol dir, hem d'explicar als nostres adolescents les conseqüències del consum d'alcohol i drogues i els hem d'acompanyar sempre des d'una vessant constructiva. I sobretot educació sexual també a casa. Els investigadors destaquen la diferència de consum de pornografia entre nois i noies. Ells en consumeixen molta més. El perquè afegeixen és complicat, però que sí apunten és que les dones tenen sobre seu una major repressió dels seus cossos.
4: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
6: Els amors?
5: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
7: Sentiment Ràdio Vila-sacra.
5: La vida passa, l'amor perdura.
8: Hi ha bones sensacions.
5: Les coses pel seu nom.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Bueno.
3: Llibres de ciència.
4: La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
2: Es tracta de l'obra El frigorífico de Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreixen les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
5: Maga Isabella, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90 616 65 62 90.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Oh, bon dia. A veure, que això és un fruit d'una evolució. A veure, el contingut no és la paraula no és el contingut. I hi ha bastanta gent, eh? Jo ho tinc claríssim, no? Ens hem d'agafar en el ritme dels temps.

0: I parlant d'emocions.
1: 7.
2: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
3: Tanca els ulls. De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Riu, riu.
2: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: la nit.
1: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
2: Si jo us dic doctor en teologia, doctor en pedagogia, doctor en filosofia, si a més us dic director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, així de cop no. Si a més us dic que acaba de publicar un llibre que es diu Vivir en lo esencial, tampoc. I si us dic Francesc Torralba, potser ja sí. Què és exactament lo esencial per a vivir del que parles en el llibre, Francesc?
3: És allò que ens sosté quan tot s'esfondra. És allò que ens aguanta. I això ho vivim a les crisis. Les crisis ens permeten mirar molt clarament què és allò bàsic, què és allò indispensable per viure.
2: Indispensable per viure, ja. Yeah.
3: Fixa't que aquesta distinció també la van fer els mitjans de comunicació. Professions essencials, professions no essencials. Vol dir que perquè tot rutlli hi ha d'haver una sèrie de professions que han d'existir perquè puguem menjar, tenir els aliments a casa, poder-nos cuidar, i això ajuda molt les crisis a depurar tot allò que és innecessari, epidèrmic, superficial.
2: Entenc que essencial m'estàs parlant de lo bàsic.
3: Sí, que per algunes persones és molt, per altres és molt poc, però vindria a ser això, l'imprescindible, lo bàsic, lo que en diríem la condició mínima per poder viure.
2: Carai.
3: Molt sovint les crisis ho depuren, perquè a vegades consumim amb excés o tenim excessives coses que són completament innecessàries. I les crisis ens ajuden a veure quins vincles són bàsics, també, per exemple. Quines relacions són bàsiques, quins objectes, quines persones són bàsiques per poder seguir endavant, tot i les dificultats.
2: A mi el que m'agradaria saber, Francesc, és si aquesta crisi que estem vivint i de la que estan patint tant tothom, ens ajudarà a ser millors o no?
3: És que el problema és que la crisi ha afectat molt diferentment. És una crisi col·lectiva, global, però hi ha persones que malauradament han vist la mort molt a prop, altres han mort, altres han experimentat la mort d'un ésser estimat, i per aquests tot serà diferent.
2: Yeah.
3: Altres el que hem vist és sobretot una crisi que ha afectat els ritmes de treball, els ritmes de consum, hi ha hagut el confinament, l'hem seguit a través i la seguim a través de la televisió, la ràdio, les xarxes, però quan toca molt a prop és evident que deixa una profunda sotregada, i llavors aquella persona necessàriament

0: gent canvia. Això ens passa també en les crisis personals. Jo soc professor, si tu veus que el curs va bé, els alumnes segueixen i els alumnes aprenen, l'èxit et confirma, segueixes fent el que feies. Ara, si tu constates que no aprenen, que no te'n surts, que suspenen, vol dir que has de canviar, vol dir que has de transformar la pràctica docent, que has de ser més didàctic, has de ser més pedagògic, perquè constates que no te'n surts. Llavors, la crisi ha afectat molt desigualment i per això és molt difícil un canvi col·lectiu, perquè hi ha persones que sobretot l'han seguit a través de la pantalla, però d'altres no. D'altres han perdut un pare, han perdut un amic, han perdut un avi, han perdut una àvia, i això deixa una ferida molt profunda.
1: Però fins aleshores hem après alguna cosa o no hem après res encara?
0: Home, hem après alguns valors bàsics que teníem molt, molt, molt oblidats. Per exemple, de la humilitat. Ens pensem que ho tenim tot sota control, planifiquem a llarga distància, tenim agendes pel 21, pel que farem el mes de març del 21, i la crisi ens mostra que no tenim sota control ni el futur ni el present, que som molt febles, que som molt fràgils, que en definitiva un virus tan petit ha posat tot en l'aire, l'economia, la societat, l'esport, la cultura, la vida educativa. Per tant, hem après molt dels nostres límits, hem après que som verdaderament molt poca cosa. També hem après, per altra banda, que ens hem de vincular, perquè sols no ens en sortim. Es parla de disciplina social, es parla de disciplina comunitària, és a dir, si només alguns curen de si mateixos, o alguns van amb la mascareta, o alguns es renten les mans, però la resta no, no ens en sortirem. Això demana una sortida col·lectiva. Per això és tan difícil, perquè estem molt acostumats a un tipus de vida molt individual, molt autònoma. Jo vaig on vull, faig el que vull, em poso el que vull, però quan hem de prendre mesures col·lectives i, per tant, limitar la nostra llibertat individual, això ens costa molt. Ens falta molt aquest sentit de comunitat. I després hem après una cosa molt valuosa, que és la importància que té la cura. La cura d'un mateix, la cura dels més vulnerables, les persones que curen, els cuidadors, les cuidadores, les infermeres, les metgesses, han tingut un protagonisme i el seguiran tenint, jo crec que en els propers mesos, molt rellevant.
1: Doncs, des del teu punt de vista, quines són les actituds individuals que ens estan perjudicant més hores d'ara?
0: Bé, hi ha una actitud que, malauradament, segueix, que és senzillament negar, no existeix. Evitar, negar, això que en diuen el negacionisme, que és una actitud que, vaja, és una insult a la intel·ligència, perquè els científics més rellevants del planeta ens ho diuen per activa i per passiva, no? Hi ha una altra actitud que també es dona, malauradament, que és aquella actitud, sobretot, com ho diríem, no?, de nostàlgia d'aquest món perdut, no? Es limita senzillament a cantar tot allò que hem perdut com a conseqüència de la crisi. I és veritat que s'ha perdut molt. S'han perdut llocs de treball, s'ha perdut vida social, s'ha perdut llibertat de desplaçament, s'ha perdut molt, no? I això de l'actitud, que és intentar afrontar la crisi mirant les possibilitats que s'obren, les possibilitats noves, no? I tot allò que podem senzillament desenvolupar a partir d'ara. Penso, per exemple, en la digitalització.
1: Sí.
0: Al nostre país la digitalització era una assignatura molt pendent, però la crisi l'ha activat, ens ha obligat a digitalitzar molts processos que fèiem presencialment. Potser alguns d'aquests processos quedaran, algunes reunions que fem digitalment, alguns processos que fèiem senzillament presencialment i que demanaven molt temps i demanaven molta inversió de diners, i que aquesta digitalització ha vingut activada o catalitzada per la crisi.
1: I quina seria, doncs, la millor aptitud a prendre?
0: Jo crec que la millor aptitud és no ser ingenu, no ser pueril, però mirar a veure quines possibilitats s'obren, quins aprenentatges podem fer i, en senzillament, quines transformacions hem de fer amb els nostres negocis, els nostres petites empreses per poder afrontar aquesta situació i sobreviure.
1: Tu, com a doctor en teologia, en pedagogia, en filosofia i director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, quin suggeriment ens fas per poder fer efectiu això?
0: D'una banda, la ductilitat. Hem de ser molt dúctils. És a dir, la rigidesa ens porta a la mort. La ductilitat, ja ho diuen molt bé els biòlegs, és el que permet adaptar-nos. I els sistemes dúctils, els organismes dúctils, són els que sobreviuen en entorns molt hostils. Vol dir que saben canviar. O és que dius, jo sempre ho feia així, sí, però ara no ho pots fer així. Per tant, ho has de fer d'una altra manera. És molt millor, certament, fer una entrevista al plató o fer una entrevista als estudis, però això ara no ho podem fer o és més difícil. Fem-ho d'una altra manera. Què ens permet fer la tecnologia que fins ara no utilitzàvem i podem utilitzar més?
1: ductilitat, adaptar-nos d'alguna manera.
0: La ductilitat és bàsica, no? Ho hem vist en moltes organitzacions que han canviat els seus productes, les seves estratègies de consum, de màrqueting, no? I d'altra banda també un altre element bàsic, que és l'ajuda mútua, aquesta experiència de solidaritat tan bàsica. És a dir, les crisis ens demanen que fem pinya, que compartim el talent. Ara hi ha milers de científics al món intentant buscar aquesta vacuna a tot arreu. Esclar, això no s'havia donat mai en la història de la humanitat, i això s'ha de ser molt esperançat, no? Perquè vol dir, si som capaços de compartir aquest talent i de també descartar aquelles hipòtesis que s'han verificat com a falses, vol dir que estarem més a prop d'aquesta vacuna, no? Ara, si anem per lliure, si els interessos individuals poden més, o gremials o tribals poden més, serà molt difícil sortir-nos-en. Per tant, ductilitat i ajuda mútua.
1: Ductilitat i ajuda mútua.
0: Sí, és indispensable per afrontar una crisi com la que estem vivint.
1: I l'ésser humà serà capaç de ductilitat i ajuda mútua?
0: És la gran pregunta, no? Perquè generalment les crisis funcionen com un despertador. És com si et desvetllessin de cop, et donessin un cop al cap i dius, escolta, adona't que la teva vida és fràgil, que ets molt, molt poca cosa, que necessites cuidar-te, que necessites cuidar les persones més fràgils, que has de protegir la teva vida i la vida dels altres. I tot això és com un despertador, que t'aixequessis de cop. En canvi, molt sovint ens preocupen foteses, ens preocupen elements completament irrellevants. Això també ens passa en els objectes de consum. Jo he fet aquest exercici amb els meus alumnes. Els vaig fer una llista de tots els objectes que tenen a la seva cambra, i en tenen molts, moltíssims, molts més que els que tenien els seus avis a les seves edats, no? Dic, ara feu una piràmide, que és el més valuós, allò de que no us podeu despendre, allò que us sembla bàsic, sense el qual no podeu viure. Tots diuen el telèfon mòbil, i molts d'ells no el tenen fins als 14 o als 13 o als 12 anys, no?
1: Sí, sí.
0: Dic, escolta, però això és fins i tot més imprescindible que el llit? I diuen que sí, que poden viure sense llit, però no poden viure sense mòbil, no? Vol dir que l'ordre de prioritats s'ha canviat, s'ha alterat, però les crisis ens posen molt de manifest que, escolta, sense aigua no pots viure, sense l'estima dels altres no pots viure, sense aliments no pots viure, i això ens ajuda, com ho diria, a aterrar. És com un principi de realitat.
1: El mòbil, però si és molt més interessant l'estimació, l'afecte, que t'aprecin.
0: Per descomptat, és a dir, hi ha una sèrie d'elements immaterials, com l'afecte, l'estima, determinats valors que ens sostenen i que quan fallen és quan verdaderament els trobes molt a faltar. És el que ens passa, per exemple, amb la salut. La salut és un valor que en principi no hi prestem molta atenció, però quan un està malalt, quan un està enllitat, quan un està mesos i mesos en un hospital, diu, mare, diu, que és valuós això d'estar sa, això de trobar-se bé, d'aixecar-se al matí, de poder anar a córrer, de poder anar fer el que jo vulgui, de governar el meu propi cos. Però te n'adones molt sovint quan estàs enfebrat, quan estàs enllitat, o senzillament quan no et pots moure.
1: Però per molts el mòbil és el mòbil, eh?
0: Sí.
1: Tu ja en el teu llibre carregues molt contra mòbils, contra el consum, contra els egos. Per què?
0: Doncs bàsicament perquè és insostenible. És una raó gairebé diria ecològica. És a dir, poso la hipòtesi, no? Si els gairebé, diguem-ne, 8.000 milions d'éssers humans del planeta visquessin el ritme de consum que viuen un subconjunt, entre els quals hi ha els occidentals, nosaltres i d'altres àmbits, el planeta no ho suporta. És un excés de consum, un excés de producció que és insostenible. El que passa que, com que és una part la que consumeix d'aquesta manera i l'altra, en molts casos, ni pot accedir als consums de béns bàsics, doncs per això, diguem-ne, es pot aguantar. Però no es pot estendre universalment ni es pot estendre temporalment. I per altra banda també perquè no satisfà. És a dir, l'equació com més consumeixo, més feliç soc, és falsa. És radicalment falsa. És a dir, tots ho hem vist, persones que viuen amb poc i tenen un nivell de felicitat i de benestar interior molt alt. I persones que tenen un munt de propietats, un munt de patrimoni, un munt de béns de consum que tothom anhela i que, en canvi, se senten molt desgraciats, no?
1: Mira, em fas venir a la memòria Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe, gent que ho ha tingut tot i que, en definitiva, no han tingut res.
0: Sí. Amb això no vol dir que no sigui rellevant tenir objectes i tenir els mitjans de subsistència, no? Però Posant això al centre de la felicitat personal, és que no ho ha dit cap gran pensador de cap moment de la història. Per tant, hem de distingir molt nítidament el que és el confort, el que és la felicitat, el que és el plaer, del que és doncs, l'alegria, i aquestes confusions fan que molt sovint, amb la cursa del consum, ens pensem que guanyem cotes de felicitat, però això no és així. Guanyem confort, però també molts mal de caps.
1: I no li veus poca solució a tot això, en realitat?
0: Clar, perquè ens han programat per consumir i per usar i llançar, usar i llançar. I per tant, tot està fet de tal manera que tingui poca longevitat. Un mòbil, un ordinador, un iPad o senzillament un microones, no? La conseqüència final és que, esclar, és un tipus de societat en la que necessàriament s'ha de consumir molt perquè es produeix molt. I llavors apareix la publicitat que et crea la necessitat. I fins i tot el malestar si no tens aquell objecte. I a més et sents malament, perquè veus que tots els membres d'aquella reunió o d'aquell cercle social ja tenen aquest mòbil, ja tenen aquest iPad, ja tenen aquest micro, tu no el tens, no vols ser menys. Conseqüència, el compres. I així funciona.
1: Ja, però el meu cas no és aquest, eh? Jo passo absolutament de totes aquestes coses.
0: Això és insostenible. Anem endarrere, no?
1: Per anar acabant, Francesc, que se'ns acaba el temps, un doctor en teologia, en pedagogia, en filosofia i director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, com ha afrontat aquesta pandèmia?
0: Doncs com una ocasió. La veritat és que, com tots, he vist profundament alterada l'agenda, profundament alterats els plans, m'he obligat, com tots els altres docents universitaris, a seguir la docència digitalment. Per mi ha estat una novetat, també un aprenentatge, però també m'he quedat amb molt temps llis, i justament aquest temps llis m'ha permès doncs, reflexionar, pensar i generar, en aquest cas, aquest petit assaig que ara estem comentant. Però bé, l'he viscut en família, l'he viscut naturalment passant diferents etapes, no? Hi ha una primera etapa que és la revolta, la indignació, després ve la resignació, què hi farem, això que diem en català, què hi farem, les coses són així, i la tercera etapa, que és la que costa més sempre arribar, és la de l'acceptació. Mira, això ens ha tocat, és així, mirem de no amargar la vida als altres, mirem de no amargar-nos als nosaltres i mirem de treure el millor aprenentatge de tot això que estem vivint. Però no és fàcil arribar a l'acceptació. Molt sovint un queda com palplantat en la resignació i llavors enverina tot l'entorn, no? Perquè el resignant no accepta. Està com en una situació d'amargura, no? I llavors, doncs, senzillament va contaminant l'entorn familiar o l'entorn social o l'entorn professional en el que està.
1: Doncs bé, família, Vivir en l'essencial de Francesc Torralba, un llibre que no hem de deixar passar. Demaneu-lo a les llibreries. Francesc, gràcies i fins aviat.
0: Gràcies a tu i felicitats pel programa.

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
2: 1, 2, 3, raona un cop més.
3: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
4: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
3: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
4: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
3: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
3: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
4: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
6: Com et quedes? Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.

0: Si es que como la de Dios vi las sacras, solo la de Dios vi las sacras. Y los estamos en el cielo, lo tenemos claro.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
0: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
3: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
4: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
5: Vila-sacra sense... Punxero FM.
6: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 167 des dels nostres inicis i 24 d'aquesta cinquena temporada. El compositor anglès John Barry, conegut per ser l'autor d'11 de les bandes sonores de les pel·lícules de James Bond, de Memòries d'Àfrica, Nacida Libre i Bailando con Lobos, entre d'altres, va morir el 31 de gener de l'any 2011, 10 anys enrere, a causa d'un infart. Guanyador de 5 Òscar, 4 Grammy, un BAFTA i un Globus d'Or. Barry també va ser condecorat amb l'Ordre de l'Imperi Britànic l'any 1999 per la seva aportació al món de la música. El compositor va destacar per la combinació d'instruments de vent i metall, les seves elegants melodies i la intensitat orquestral que imprimia les seves obres. 10 anys després de la seva mort, recordem algunes de les seves millors composicions. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/la llanterna màgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: John Barry va néixer a York, Anglaterra, un 3 de novembre de 1933. El seu nom complet era John Barry Pendergrass. Era fill de pare irlandès i mare anglesa. La seva mare era pianista clàssica i el seu pare treballava com a projeccionista de pel·lícules de cine mut. Anys més tard, el seu pare va arribar a ser propietari de diverses sales de projecció al nord d'Anglaterra, el que va despertar l'interès del jove John cap al mitjà. Es va formar a l'escola St. Peter's School i també va rebre classes de composició de Francis Jackson, organista de la Catedral de York. Encara que la seva formació va ser com a pianista clàssic, John es va interessar per la trompeta. El jazz va influir en les seves primeres composicions, cosa que es veu reflectida en la música interpretada pel seu primer grup, The John Barry Seven, amb el que va enregistrar alguns discos.

John va ser contractat per la discogràfica EMI, on va estar treballant entre 1959 i 1962. La seva feina consistia en arranjar i compondre temes pels artistes de la companyia. Aquesta feina va ser la que li va donar una certa visibilitat i va cridar l'atenció dels productors de la pel·lícula Doctor No, la primera de la saga James Bond. Albert R. Broccoli i Harry Saltzman, productors de la pel·lícula, no estaven còmodes amb la partitura escrita pel compositor Monty Norman. És per això que van encarregar a Barry compondre la resta de la partitura i realitzar modificacions importants en el tema principal de la producció. D'aquí sorgiria la composició instrumental d'aire jazzístic que apareix de forma recurrent a totes les pel·lícules de James Bond. El distintiu riff de guitarra elèctrica que s'escolta a la versió original del tema està interpretat per Big Flick, amic de Barry.

Els productors de Doctor No van quedar fascinats per l'aire que havia pres el tema, així que van prendre la decisió de vincular-lo al personatge. Encara que legalment Norman fos reconegut com el creador del tema de James Bond, la majoria d'aficionats reconeixen a Barry com el veritable creador, al ser ell el que li va donar el so i l'orquestració definitiva. Prova d'això és que se li va encarregar a ell la composició de les partitures de les següents pel·lícules de la sèrie. Però la seva fama mundial li va arribar amb la pel·lícula Goldfinger. El tema principal de la cinta, amb la veu de Shirley Bassey, es va col·locar a totes les llistes musicals del moment. Malgrat això, Barry mai va ser nominat per l'Oscar en cap dels temes que va compondre per la sèrie de l'Agent Secret.

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La història de Nacida Libre està basada en les experiències de la naturalista britànica Joy Adamson i el seu marit George a Kènia. Allà, després de la mort d'un lleó i la seva companya, rescaten a 3 cries. 2 són enviats a zoològics, mentre el tercer cadell, una femella a la que anomenarien Elsa, és acollida per la família per ser retornada al seu entorn natural, la sabana africana. Un objectiu que no resulta tan fàcil com en un principi es pensava. Nacida Libre està dirigida per James Hill, especialitzat en la realització de grans documentals. La banda sonora de la pel·lícula va ser composta per John Barry. El músic va elaborar una sèrie de precioses melodies entrecreuades amb un tema central molt enganxós com a nexe d'unió. Per aquest treball, Barry va ser mereixedor de 2 premis Oscar l'any 1966. El primer com a millor banda sonora original i el segon a la millor cançó original interpretada per

El León en Invierno, dirigida per Anthony Harvey, és una adaptació històrica de l'obra de James Goldman de l'any 1968. Fantàstica producció que destaca fonamentalment per la grandíssima interpretació de Katharine Hepburn i de Peter O'Toole. L'Oscar se'l va endur ella, però ell va estar nominat i va guanyar altres premis com el Globus d'Or per la seva interpretació. El treball d'aquests dos grans monstres del cine es va veure enfortit per uns diàlegs esplèndids, plens de força, d'ironia i fins i tot d'humor. La música de Barry també va jugar un paper important. L'encàrrec li va arribar al músic en una etapa complicada de la seva vida. La relació amb la seva esposa, Jane Birkin, era cada vegada més distant. El compositor s'havia casat 3 anys abans i donaria per finalitzat el seu matrimoni aquell mateix any. Barry, que volia treure's l'estigma de ser considerat el músic de James Bond, va innovar ja des dels crèdits inicials amb uns sobris cors en llatí, amb les veus de la

Un dels duels femenins favorits en la història d'Europa és, sens dubte, l'enfrontament epistolar i traïdorenc entre Isabel I, reina d'Anglaterra, i Maria Estuardo, reina d'Escòcia. En aquesta història ha estat normalment aquesta última, Maria Estuardo, la segona, però de tant en tant sorgeix un interessat en donar-li la volta a la truita. Jarrod havia rodat només 2 anys abans Anna de los Mil Días, on relatava la història entre Enrique VIII i la seva amant i més tard esposa, Anna Bolena. La producció va ser tan ben acollida per la indústria que el cineasta no es va poder resistir a la direcció de la segona part, Maria, reina d'Escòcia. En aquesta ocasió, els protagonistes de la trama era la següent generació de postulants a reis d'Anglaterra. Una Isabel I interpretada per Glenda Jackson i una Maria Estuardo a la que donava vida una bellíssima Vanessa Redgrave. Barry va ser l'escollit pel director per crear la banda sonora de la pel·lícula. Gràcies a ella, el compositor britànic va aconseguir la seva 3ª candidatura a l'Oscar, exquisida banda sonora que, juntament amb El León en Invierno i El Último Valle, completa una etapa del geni de York dedicada al cine històric.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: John Barry va viure a la seva Anglaterra natal fins a la dècada de 1970. Després va viure a Espanya durant una temporada per un tema d'impostos i finalment es va establir als Estats Units, a les afores de Nova York. Les aventures d'Alicia és una pel·lícula musical britànica de l'any 1972, dirigida per William Sterling i basada en la novel·la Alicia en el País de les Meravelles de l'escriptor Lewis Carroll. La producció va comptar amb un meravellós repartiment d'actors, entre ells Fiona Fullerton en el paper d'Alicia, Michael Crawford, Sir Ralph Richardson, Sir Robert Helpman i Peter Sellers. Barry va ser l'autor de la seva banda sonora. La lletra dels temes musicals va ser encarregada a Don Black. Com en d'altres pel·lícules musicades per Barry, la música està molt per sobre de la valoració de la pel·lícula per a la que va ser creada.

Robin i Marian és el senzill i sentit títol d'una pel·lícula que s'endinsa en el mite de Robin Hood des d'una perspectiva totalment desmitificadora sobre la vida de tots els personatges quan aquests són ja grans i no tenen el cos per tantes batalles. Desil·lusionats pels anys que han perdut lluitant a les creuades, Robin Hood i el seu amic tornen a Anglaterra i s'adonen de que tot torna a ser igual que abans. La pel·lícula parteix d'un magnífic guió escrit pel nord-americà James Goldman, germà del novel·lista William Goldman i guanyador de l'Oscar pel llibret de Un león en invierno. A l'apartat tècnic destaca la fotografia de David Walken, la música de John Barry, el muntatge de John Victor Smith i l'escenografia d'aquest monstre que era Gil Parrondo. L'elenc, encapçalat per Sean Connery com Robin Hood, Audrey Hepburn com Lady Marian, Robert Shaw com el xèrif de Nottingham, Richard de Harris donant vida a Ricardo Corazón de León i Nicole Williamson com Little John, l'inseparable amic de Robin.

El Cotton Club va ser un mític club nocturn de Nova York que va aconseguir mantenir-se obert a Harlem, al barri negre de Manhattan, durant la llei seca dels anys 20. El local es va convertir en l'aparador de les principals novetats musicals del moment, impulsades per personalitats de la talla de Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday o Ethel Waters, entre molts d'altres. Basant-se en la història d'aquesta sala, l'any 1984, Francis Ford Coppola va realitzar una pel·lícula musical de somni. A la producció apareixen, entre d'altres, Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane, Bob Hoskins, Nicolas Cage, James Remar i Laurence Fishburne. The Cotton Club va seduir a part de la crítica i a molt pocs espectadors, amb una història de jazz i una màfia explicada com només era capaç de fer-ho el director de El Padrino. Però com aquest és un programa de cine, però sobretot de música, The Cotton Club conté una banda sonora impressionant creada per John Barry, on la majoria de talls són reinterpretacions de temes de l'inoblidable director, compositor i pianista Duke Ellington.

0: Jordi Terrades, la llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El 25 de març de 1986, Memòries d'Àfrica, dirigida per Sidney Pollack i protagonitzada per Meryl Streep i Robert Redford, conqueriria 7 dels 11 Òscars als que optava, desbancant a El color púrpura de Steven Spielberg, l'altra gran candidata. Millor pel·lícula, director, direcció artística, guió adaptat, fotografia, banda sonora i so. El triomf no agafava ningú per sorpresa, ja que 2 mesos abans la pel·lícula ja havia triomfat als Globus d'Or. Si hi ha una banda sonora que té propietats curatives, aquesta és la de Memòries d'Àfrica. La música que va compondre John Barry té la capacitat de millorar qualsevol estat d'ànim. És ideal per evadir-se de la realitat quotidiana i viatjar a altres llocs. John Barry va compondre aquesta partitura en un mal moment personal. El compositor travessava una etapa depressiva quan li van oferir el projecte, però va saber sobreposar-se i no va deixar passar l'oportunitat que representava aquella ambiciosa producció que el va fer guanyador del seu quart Òscar.

Bailando con Lobos és una partitura especial per diverses raons. En primer lloc, perquè va suposar la tornada a la feina de Barry després de recuperar-se miraculosament de l'operació a la que va ser sotmès després d'ingerir una substància que va estar a punt d'acabar amb la seva vida arran de la depressió que va patir. Per altra banda, va suposar el cinquè Oscar de la carrera del compositor britànic. Des de John Ford, ningú havia retratat les àmplies praderes nord-americanes com Kevin Costner. Cada pla, cada seqüència, cada personatge, cada bri d'herba semblen pinzellades estretes dels grans olis pintats per Remington, Catlin, Russell i Schwarzkopf. Sens dubte, els quatre millors pintors en aquesta especialitat. Bailando con Lobos és un dels títols que forma part de la història del cine, no només pel seu metratge de 236 minuts de durada, sinó per la seva excel·lent fotografia, la seva banda sonora i el seu repartiment. Aquest títol essencial a la memòria de qualsevol cinèfil, basat en la novel·la Baila con Lobos de Michael Blake, tot just acaba de celebrar el seu 30è aniversari. Bailando con Lobos va aconseguir 7 premis de l'Acadèmia, entre ells el de millor pel·lícula, director, fotografia i banda sonora.

El cineasta Richard Attenborough era d'aquesta espècie de britànics que besava les dones a la mà i que per la seva indumentària semblava haver deixat el iot a la cantonada. Prolífic actor, director i productor de cine, va arribar a presidir la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic i l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió. Durant la seva etapa com a director, primer va voler abordar la vida del polític Winston Churchill a El Joven Winston, després els líders Mahatma Gandhi i Steve Biko a Gandhi i Grita Libertat, respectivament, i l'any 1992 es va atrevir amb Charles Chaplin a Charlie, producció que va catapultar la fama a Robert Downey Jr. Segons el cineasta, la passió va tocar la seva vida sexual, el seu compromís polític i el seu treball, referint-se a Charles Spencer Chaplin, el pallasso més famós de la història i també un dels homes més admirats i odiats del seu temps. Li agradaven les nenes, va ser acusat de corrupció de menors, era garrepa i obsessiu a l'hora de treballar, però també era un home molt generós i un dels pocs artistes complerts que han existit. Escrivia, produïa, dirigia i interpretava les seves pròpies pel·lícules.

I per finalitzar, fer menció a una de les bandes sonores del compositor que ens sembla una genialitat i, en canvi, només va rebre una tímida nominació al Globus d'Or. Em refereixo a la banda sonora de la pel·lícula En algun lugar del tiempo. La pel·lícula basada en la novel·la de Richard Matheson va ser un estrepitós fracàs comercial a la seva època, sent reconeguda anys més tard com a clàssic de culte. Barry aporta una majestuosa banda sonora a la increïble i romàntica història que ajuda a que la llàgrima inicial acabi convertint-se en un torrent d'emocions que no pots controlar. Un atac al cor se'l va endur, deixant-nos l'herència de la seva excel·lent música ara fa 10 anys. La música que ens ha acompanyat en tants moments i que seguirem escoltant com a homenatge pòstum a la seva memòria. I ara sí, marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: ets i en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Uf. Bona nit.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres demanarà a la DGAIA que controli els MENA que viuen en centres de l'Empordà. Relacionen alguns joves procedents de Cabanes i de Llançà amb trifulgues i baralles i robatoris a la capital. Els Mossos detenen tres persones per assalt als habitatges de l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf i el Maresme. Peralada i Agullana, dos dels municipis afectats. Cadaqués té un bugui elèctric per a gent gran. El vehicle disposa de quatre places, bateria de liti i cinturons de seguretat de tres punts. L'Ajuntament de Cadaqués ha adquirit aquest bugui elèctric que posa al servei de la gent gran. La novetat ja s'utilitza per transportar les persones usuàries del casal de la gent gran, facilitant així els seus desplaçaments.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
3: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
4: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Notícies en xarxa.
1: Creix fins a màxims històrics el requeriment de saber idiomes quan es busca feina. El 40% de les vacants en demanen, però 7 de cada 10 ofertes exigeixen anglès i només un 25% català, segons estudi de la patronal Pimec i la Universitat Oberta de Catalunya. Més detalls, Climent Sabater.
2: Del total de vacants laborals, el 70% demana saber anglès, gairebé la meitat castellà i només una de cada quatre català. Malgrat això, el requeriment de saber català augmenta en part, assegura la directora de l'estudi de la UOC, Carme Pagès, perquè amb el procés migratori abans el coneixement de la llengua catalana es donava per fet i ara ja no és així.
3: Sí que es comença a notar que més i més vacants estan escrites en català, que crec que dona una imatge bastant important de quina és la llengua que s'espera que es faci servir com a llengua d'interacció.
2: El requeriment del català al mercat laboral és molt diferent segons el sector. On es demana més és a l'educació. Ho fan la meitat de les vacants, xifra que l'hostaleria cau per sota del 20%. També hi ha molta diferència per territoris. Només a Girona les ofertes de feina que demanen català superen el 40%.
0: Notícies en xarxa.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Moments d'òpera.
5: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem un títol de Donizetti que va haver de lluitar contra la censura de forma ferotge. Avui, Maria Estuarda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Maria Estuarda és una tragèdia lírica, òpera tràgica en tres actes amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Giuseppe Bardari, tot i que basat en l'obra Maria Stuart de l'any 1800 de Friedrich von Schiller. Amb la seva forma original, marcada per la censura, va ser estrenada el 30 de desembre del 1835 al Teatre La Scala de Milà. L'estrena catalana seria al Teatre de la Santa Creu l'any 1842, però no arribaria al Gran Teatre del Liceu fins l'any 1969, concretament un 5 de gener. En quant als personatges principals que apareixen en aquest títol, la gran protagonista és lògicament Maria Estuarda, reina d'Escòcia, empresonada per la seva cosina Elisabet I d'Anglaterra per motius polítics. En l'òpera la presenten enamorada del comte de Leicester, estimat també per la reina anglesa. És un paper per soprano de coloratura, però donada la seva tessitura baixa, es pot ser interpretat, i de fet és així habitualment, per una mezzo-soprano que tingui, però, una bona regió aguda. De tota manera, la versió de soprano compta amb espectaculars sobreaguts que en aquest cas no existeixen en la partitura, sinó que són opcionals, marcats en aquest cas per la tradició lírica. Elisabet és la reina d'Anglaterra, Elisabet I, paper aquest per soprano o mezzo-soprano que exigeix autoritat i energia escènica, però també agilitat i trinats. Leicester és l'amant de Maria Estuarda, però estimat per la reina Elisabeta, paper per tenor líric lleuger que exigeix agilitat i domini de la regió aguda, tot i que no arriba a emetre en tota l'òpera cap do de pit. Talbot és un sacerdot catòlic clandestí al servei de Maria Estuarda, paper modest per baix que exigeix serenitat i autoritat. Lord Cecil és el confident i instigador de la reina Elisabeta, paper per baríton amb poca presència. I finalment Anna és la confident i amiga de Maria, paper per soprano sense gaire relleu. També hem de dir que hi apareix el cor, que té una presència força rellevant. Maria Estuarda forma part, com bé sabeu, del conegut cicle Tudor. És la continuació d'Anna Bolena, on apareix la mare d'Elisabeta, mare Anna Bolena, i precedeix a Roberto de Veré, on ens presenten ja una decrèpita Elisabeta. Totes tres òperes estan al voltant de la figura del reina Elisabet I d'Anglaterra. Donizetti havia pensat en Felice Romani per escriure el llibret que avui ens ocupa, el de Maria Estuarda, atès que va ser Romani l'autor del llibret d'Anna Bolena, però aquest es va negar a realitzar-lo. El compositor va contractar aleshores a Giuseppe Bardari, un jove advocat de 17 anys. Donizetti havia decidit que la trama de l'òpera es basaria en una peça de Schiller que al seu torn narra fets ficticis sobre la reina Maria I d'Escòcia, Maria Estuarda. Com moltes altres òperes de l'època, Maria Estuarda va tenir inconvenients amb la censura. Donizetti la va compondre per encàrrec al Teatre San Carlo de Nàpols, però durant els assajos, l'any 1834, va rebre l'ordre de canviar el text per eliminar qualsevol referència a la disputa entre Elisabet I d'Anglaterra i Maria Estuart i l'execució de Maria a l'òpera. Hem de tenir en compte que la cort de Nàpols, governada aleshores per Bourbons, en aquells moments era la més conservadora d'Europa, de manera que va estrenar-se amb retalls a causa de la censura i titulada com a Buondelmonte. La trama es basa, doncs, en les vides de Maria, reina d'Escòcia, i la seva cosina Elisabet I d'Anglaterra. En prohibir al rei la representació de l'obra, Donizetti va respondre eliminant parts de la seva composició, que aprofitaria per un treball posterior i sota el títol, com dèiem, de Buondelmonte. La soprano Maria Malibran va forçar una estrena a la Scala de Milà, ignorant la revisió censurada, però Milà, aleshores, reforçava la prohibició. Adonant-se de la impossibilitat de seguir la seva carrera a Itàlia, es va plantejar una estrena a Londres, però la mort de la Malibran, als 28 anys, l'any 1836, va anul·lar aquest projecte. El 1866, Maria Estuarda tornava, doncs, al Teatre San Carlo, en aquesta ocasió amb el seu llibret original, ja que la dinastia Borbó ja no regnava a la ciutat i això va fer possible la seva estrena. En tot cas, deixem els antecedents i els problemes amb la censura i anem a conèixer ja el resum argumental i la música que va concebre Donizetti més enllà de la censura. A l'inici del primer acte de l'òpera Maria Estuarda Donizetti hem de situar-nos a la cort d'Elisabeta d'Anglaterra. L'ambaixador francès ha proposat un casament de la reina amb el rei de França, motiu pel qual s'ha celebrat un torneig al seu honor. Així doncs, al primer acte apareix en escena la reina Elisabeta, que té sentiments contrariats. El casori amb el rei francès seria de gran ajuda en el panorama polític internacional, però Elisabeta està enamorada del comte Leicester i no vol renunciar a casar-se amb ell. Talbot, que és catòlica en secret, en lloc d'anglicà, que és l'església de la que n'és cap la reina d'Anglaterra, en aquest cas Elisabeta, es dirigeix a la reina confiant en que el bon ambient que es viu a la cort serà l'idoni per demanar clemència per Maria Estuarda, que porta molts anys empresonada. La reina no rep la petició amb gaire entusiasme, és més, està disposada a executar-la si es confirma que Leicester està enamorat de la seva rival. Sentirem, doncs, a la reina Elisabeta en la veu de la mezzo-soprano Elina Garancha, mentre que Talbot és el baríton Ildebrando d'Arcangelo.

Entra en escena Leicester i la reina, per posar-lo a prova, li demana que comuniqui a l'ambaixador francès que accepta la boda amb el seu rei, esperant que Leicester doni mostres de gelosia. Però el comte no manifesta cap emoció i la reina, esclar, s'indigna. Quan la reina marxa, Leicester parla amb Talbot, que li dona notícies i un retrat de Maria a la que Leicester estima. Leicester afirma que lluitarà doncs fins morir per tal de poder alliberar-la. La reina ha escoltat les últimes paraules i Leicester ha de donar-li la carta de Maria en què demana una audiència amb la reina. Com que Leicester assegura que no l'estima, la reina accedeix a l'entrevista sol·licitada per Maria, però segueix sospitant sobre l'enamorament de Leicester, perquè la seva actitud de constant insistència en favor de la presonera li fa pensar que està realment enamorat d'ella. Luciano Pavarotti és Leicester i Huguette Tourengeau, la reina Elisabetta, en una gravació de l'any 1976 dirigida per Richard Wöhring.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Maria Estuarda de Donizetti. Ens ubiquem al castell de Forseringhay. Maria es passeja amb la seva confident i amiga Anna Kennedy. Maria troba a faltar els seus anys feliços com a reina de França i lamenta el seu forçat exili. Acte seguit se senten sons de caça i Maria es posa nerviosa sabent que tal vegada es trobarà amb la reina Elisabetta. Maria Estuarda és la soprano Nathalie Dessay.

Leicester apareix i li comunica a Maria que la reina ha accedit a l'entrevista i li aconsella a l'estuarda que es mostri el més humil possible, cosa que l'estuarda lamenta, encara que valora molt el risc que ha assumit Leicester intercedint davant la reina. Escoltarem doncs el duo i cabaleta d'aquest duet de Tutti Abandonata i A Se il mio cor tremò jamai. Són Edita Gruberova i Francisco Araiza.

Acte seguit apareix Elisabetta. L'entrevista entre les dues reines no pot començar pitjor. Nerviosa, la reina actua davant de Maria de manera altiva i encara que aquesta s'humilia, Elisabetta li recorda els seus antics delictes i l'insulta. Intervé Leicester aconsellant moderació i Elisabetta també tracta el comte amb sarcasme. Finalment, Maria no pot aguantar més humiliacions i dirigint-se a la reina li recorda que és filla d'una reina il·legítima, des del punt de vista catòlic, és clar, Anna Bolena, i la qualifica de meretriu obscena, que ha profanat el tron anglès. Escoltades aquestes paraules, Elisabetta fa arrestar a Maria i pren les mesures necessàries per executar-la, amb gran satisfacció de Lord Cecil, que sempre li havia recomanat eliminar-la. És aquest el famosíssim duet de la confrontació de les dues reines que tants mal de caps va generar a Donizetti, sobretot pel llenguatge usat per les dues monarques, i en particular en la veu de Maria, ja que li diu el següent: filla impura de Bolena, parles tu de deshonor? Meretriu indigna, obscena, en tu caigui la meva vergonya. El teu peu ha profanat, vil bastarda, al tron anglès. Déu-n'hi-do. És el final del segon acte, l'escoltarem des de la gravació de l'any 1990, dirigida per Giuseppe Pataner, amb l'orquestra de la Ràdio de Múnich, i intervenen Edita Gruberova com a Maria, Agnès Balsa com a Elisabetta, Iris Vermilion com a Anna, Francisco Araiza com a Leicester i Francesco Alero d'Artenya com a Talbot, a més de la intervenció del cor.

adaptarse y de Reacta. Seguim al Moments d'Òpera, el tercer acte de l'òpera Maria Estuarda de Donizetti comença a l'estudi de la reina. Lord Cecil pressiona a Elisabetta, que encara dubta perquè signi la sentència de mort. Però al veure entrar a Leicester, la reina, per despit, decideix signar-la. El comte demana clemència, però la reina es mostra inflexible i li ordena, a més, que assisteixi a l'execució. Dirigits per Richard Bonning, en una gravació del segell Decca, la mezzosoprano Huguette Torengo és Elisabetta, el tenor Luciano Pavarotti, Leicester, i el petit James Morris, Cecil.

El segon quadre de l'acte tercer es desenvolupa al castell de Fort Feringhay. Maria està preocupada per les conseqüències que pot tenir el seu incident amb la reina per Leicester, arriba Talbot, que com a sacerdot catòlic es mostra disposat a escoltar-la en secret de confessió. Maria es confessa i així se sent alleujada. Ens ubiquem ara a la sala anexa al patíbul. La fidel Anna Kennedy ha reunit els amics de Maria que s'horroritzen quan veuen el patíbul preparat. Arriba Maria i entona una emotiva pregària que tots segueixen. La canta la mezzosoprano Joyce DiDonato.

0: després d'aquesta preciosa pregària, Maria deixa un record a la seva amiga Anna i quan entra Lord Cecil, dient que li serà concedit un últim desig, demana que Anna la pugui acompanyar fins al patíbul i fa saber que perdona a Elisabetta. Aleshores entra en escena Leicester, ho fa desesperat, i Maria li diu que la seva fortalesa serà el millor suport en el moment de la seva mort. Finalment, Maria marxa cap a la seva execució. I aquest és el tràgic final de la segona òpera del cicle Tudor de Gaetano Donizetti, Maria Stuarda, que ha protagonitzat els moments d'òpera d'aquesta setmana. Us deixem amb el final d'aquest gran títol, dirigit també per la gran Edita Gruberova. Gràcies per l'atenció i fins a propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Tindríem més temps? Potser sí. Estaríem més tranquils? No ho sé. Però clar, és que cada vegada hi ha més persones que es fan aquestes preguntes. I alguns creadors de contingut, que precisament són els que han d'estar més enganxats al mòbil, doncs s'han proposat passar mesos o anys allunyats de les xarxes.
1: Fent detox digital, sí, sí.
0: Sí, sí, però després com acaben? Compartint-ho a les xarxes i explicant doncs, tot el que han après, què han fet i que els ha canviat la vida. Aleshores, hi ha estudis que diuen que passar una setmana sense xarxes socials comporta doncs, que et relaxes molt, no tens tanta ansietat, no tens depressió, no tens insomni. I també qui ha acabat qüestionant-se les eines que ell mateix ha creat, que és el cas d'Asa Raskin, que va inventar el sistema de l'escroll infinit.
1: És una de les coses pitjors que hi ha actualment. O sigui, escroll infinit, que no acabes mai. No?
0: La nostra addicció és que amb els anys ha lamentat com aquesta idea s'ha utilitzat per retenir la nostra atenció i que perdem el temps amb tonteries.
1: L'inventor de l'escroll infinit ha acabat dient que el seu invent ens ha fet mal. O sigui, sí. És fort això també, eh?
0: Sí, sí, és fort. I a Espanya, 8 de cada 10 persones fan servir les xarxes socials, segons un informe de Data Report del 2025. Això què vol dir? Que la gran majoria les utilitzem. Però aquesta minoria què? Parlem d'aquesta minoria. El director de cinema i professor Fèlix Colomer va anunciar fa uns mesos que deixava les xarxes socials. Així és com ho explico.
2: Aquest és el meu últim vídeo a les xarxes. Després de penjar-lo, em borraré Insta. I no només faré això, sinó que m'he borrat Twitter i Facebook, m'he borrat YouTube, m'he tret les notificacions de WhatsApp, miraré el WhatsApp només dos cops al dia, m'he borrat l'aplicació del correu electrònic al mòbil. Ja he configurat el meu mòbil perquè només vegi les aplicacions que necessito. No gravaré amb el mòbil, sinó amb una videocàmera. Un dia a la setmana deixaré el mòbil a casa.
0: Doncs no podem dir que Fèlix Colomer ho ha deixat tot, ho ha deixat tot, però volem parlar amb ell, el tenim aquí.
1: Hola, Fèlix, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Et sents més feliç que abans?
3: Sí, completament.
1: Oh, de veritat. Escolta, però una cosa, perquè jo avui deia, mira, jo fem aquesta setmana de desconnexió de detox digital, de benestar digital, però jo no he pogut aguantar, o sigui, he anat mirant coses i tu realment ho has deixat al 100%?
3: Sí, o sigui, he estat 3 mesos, a l'experiment era com 3 mesos
1: de deixar
3: el 100%, i al cap de 3 mesos vaig fer aquest vídeo per explicar com havia anat i també com a la conclusió a la que he arribat, no? O sigui, estic molt content per haver recuperat l'atenció que havia perdut. O sigui, jo em sentia que no podia fer el que feia abans, que no podia concentrar-me més de mitja hora fent una tasca o inclús llegint un llibre, i això era perquè havia de consultar tota l'estona el telèfon, hi hagués o no notificacions, o entrar i fer una mica d'escroll o el que fos, i amb tot aquest temps que he tingut ara, doncs ha sigut molt bonic perquè he començat a fer coses que no feia abans, com fer ciclisme, ioga, crossfit. He guanyat un altre cop el temps que tenia abans de que existissin les xarxes.
1: Fèlix, pot ser que també hagis recuperat una noció diferent del temps?
3: Sí, perquè és com quan tens temps també per avorrir-te, entre cometes, descobreixes coses noves i el temps passa d'una forma diferent. Un exemple és estar a la cua del súper i abans sempre hagués tret el mòbil durant aquests 2 minuts o 30 segons que estàs fent la cua, o el que sigui, esperant un autobús o el que sigui. I ara, doncs, no, dic, no trec el mòbil, el deixo a la butxaca, no? I aviam què passa, aviam què estan fent aquests dos, de què estan parlant, mira la compra d'aquests, que interessant, què deu voler fer amb això, no? I et poses que un temps que abans era tenir l'encefalograma pla per no haver de pensar en res, de cop et poses a mirar el món d'una altra manera, amb uns altres ulls, i també pensar en coses teves, de, ostres, fa molt que aquest tio em recorda aquell amic que fa molt que no truco, avui el trucaré. I només això, trobo, la revolució més gran que crec que he fet és aquesta, la de no agafar el telèfon en els temps morts.
1: Com et vas informar durant 3 mesos?
3: Per diaris, per ràdios.
1: Però diaris com de paper o de...
3: De paper, de paper. Mira, em van parlar de Ràdio Vila-sacra i escolto molt per internet, em va de conya.
1: Sí, sí.
3: Jo
1: sóc
3: molt clar, les coses que estan a les xarxes es tornen tots bastant tontos en el sentit de que no pensem per fer qualsevol cosa, no? És que, de fet, les idees bones arriben quan t'estàs avorrint o quan no estàs fent res, que és quan relaciones una cosa que veus amb una cosa que et ve al cap, no? Ajuntes dos conceptes i aquesta barreja és el que crea una nova idea, no? Això és impossible, tenir idees, si tota l'estona tenim el cervell ocupat amb pantalles i pantalles.
0: I has notat canvis en la manera de dormir o en l'estat d'ànim?
3: Sí, o sigui, en l'estat d'ànim segur. O sigui, estàs com molt més tranquil sabent que et lleves i que no has de... El primer que has de fer no és agafar el telèfon, no? Vaig al lavabo i encara no l'he agafat. Esmorzo i encara no l'he agafat. O sigui, per mi l'aprenentatge que he fet és que s'hi pot estar d'una manera sana i que creure que no es veure la globalitat del problema, que és que estem completament... Som drogodependents d'aquesta droga que és el telèfon mòbil, i així ja la consideren els psicòlegs i psiquiatres, perquè els efectes són els mateixos, tant el de la dopamina que reps quan t'arriba una notificació, que és la mateixa que quan et fots una ratlla de coca, o com el mono que genera quan ho tens, no? O sigui, els efectes són exactament els mateixos d'una droga tan bèstia com la cocaïna amb el telèfon mòbil, que antigament s'utilitzaven per persones d'addiccions a les drogues, que ara són per persones addictes als mòbils. Això passa a Catalunya, hi ha un documental que es diu Addictes de la Sexta, que sí, ho explica. Sí, sí. Sí que el necessitem, el mòbil. O sigui, hem d'aprendre a utilitzar-lo bé.
1: Total, total.
3: Això, sí. En canvi, amb les altres drogues les pots apartar i ja està.
1: O sigui, jo el que veig és que és més conducta addictiva que addicció. Prefereixo dir conducta addictiva, que no addicció, però és una qüestió de matisos.
3: I una sí, altra cosa... Però això parlo amb els psicòlegs, que ho consideren.
1: Sí, sí, sí, he parlat ja. Però escolta una cosa, Fèlix. Jo crec que tu, més que contra el digital en general o el mòbil, tu vas contra els algoritmes una mica, no? Diríem.
3: Sí, l'escroll infinit ja s'hauria d'estar prohibint. Total. I ara s'està començant a parlar. I, de fet, l'escroll és que al principi no existia l'escroll. Després, tu acabaves a l'Instagram i havies de marxar perquè no hi havia res més a veure, o al Twitter. Després van crear que l'escroll, va començar a existir l'escroll, que apretaves el botó de més,
1: sí,
3: perquè es desplegués, sí, una pestanya nova d'escroll, no? I aquesta lluita és actualment la lluita més important que tenim entre nosaltres, perquè tots hi estem enganxats, i perquè si aquesta lluita no la guanyem, és impossible guanyar cap altra lluita com la del canvi climàtic, per exemple, perquè si estem amb el mòbil, és que ens és igual el problema del futur, el problema del veí, el problema de... És impossible, costarà molt sortir al carrer a protestar per alguna cosa.
1: Sí, tu, n'hem de continuar parlant, eh?
0: Sí,
1: sí, sí, és un debat superinteressant entre nosaltres, ja veuràs. Una abraçada, Fèlix.
0: Una abraçada.
3: Merci, vagi bé.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
1: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

0: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Johnny.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
5: Espai Ràdio Vila-sana.
6: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre Deulofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Un home de 83 anys ha mort aquest dimecres després de precipitar-se des del seu pis al carrer Narcís Soler de Figueres, al barri de l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i hauran de determinar les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda. Tot fa pensar que es tractaria d'un accident. Busquen figurants per participar en un documental sobre la Guerra Civil a Garriguella i Vilajuïga. Els interessats es poden posar en contacte amb els consistoris abans del 6 de novembre. La peça es rodarà el 22 de novembre. Roba una bicicleta de 1.500 euros a Empúria Brava i el detenen en menys d'una hora gràcies al localitzador. La policia local de Castelló d'Empúries va trobar el vehicle valorat a l'interior d'un habitatge i va arrestar un multireincident de 34 anys.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si ajuntem la poesia, la dolçor, les tradicions i el bon temps, ens surt una gran festa. I el poema que ara sentirem ens descobrirà de quina festa estem parlant.
2: Hola, em dic Naya Isarvidal. El poema que he escollit es diu La mona de Pasqua, de la Lola Casas. La mona de Pasqua, en cor de pa de pessic, de gust suau com el caramel, quan li clavo queixalada, sembla que m'estegui al cel. Coronada amb un gran ou, amb pollets i una gallina, vestida de xocolata, és llaminadora fina. A la bellota Quaresma, que sempre vol rondinar, no li han guardat ni una molla ni un bocinet per tastar. Visca la mona de Pasqua, aquest pastís tan preuat, que agrada a grans i a petits i en un no res és menjat.
1: Moltíssimes gràcies, Naya. Has de saber que el teu poema ens ha obert la gana, però la gana de menjar una bona mona de Pasqua. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
5: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: Bona nit.
1: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
2: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vilasacra.
1: Sí, potser la iaia l'ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Has trucat a Ràdio Vilasacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, senyor.
0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la. El que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quines ràdios sí, segons quines ràdios a vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra se sent allà, Ràdio Vilasacra?
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, el fill, també li va posar que tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bones, se sent molt bones. Vilasacra són ben bé.
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha... perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant, i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta més estona, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vilasacra, que és a l'Empordà, allà a la Garrotxa.
1: Bueno, però a mi va... perquè escoltava Vilasacra i van anar a parlar del Caparol.
0: Sí.
1: El Caparol havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Caparol.
0: Sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: Llavors vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa que fa tant de pressa.
0: Ja.
1: I la neta, molt bo que som un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs molt agraït, eh? I bé, la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnarà aquestes...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tornem a dir, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot, dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: La cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana.
0: Doncs. Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
3: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
4: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí. Eternament.
8: L'opció dels que en saben.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem d'economia. Els sindicats demanen una pujada del 7% del salari mínim. Els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres han explicat els motius de la convocatòria de la vaga general el dia 11 de novembre. Climent Sabater.
2: Una protesta, diuen, que ja estaven estudiant abans de la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions anticipades. Segons Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres, l'objectiu de la convocatòria és aconseguir un canvi de paradigma sobre les polítiques d'habitatge.
3: No acabamos de entender muy bien por qué molesta, porque en realidad es una gran oportunidad para debatir. Es una gran oportunidad para saber cuáles son las ofertas en materia de vivienda.
4: Impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de miles de millones de personas que modifiquen, si se me permite la expresión, el sentido común, cómo abordar el tema de la vivienda.
2: I és que destaquen actualment un salari mitjà sovint no permet fer front a les despeses que suposa l'habitatge, ja sigui el pagament d'un lloguer o d'una hipoteca.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya. Torna a connectar amb la vida.
5: La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams. Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal sils.cat.